Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a iCat.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Ara mira'm bé, passo ràpid.

toc ton pare. I vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies mama. Visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana. No mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'aguantar ja més del que podem aguantar. Si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé, ho avisar. Germà, estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici. Qüestionais des de l'inici,

mai he caigut des de tan amunt. Ho reconec, ho reconeixo, mai he arribat a tocar la llum. Ni m'he aixecat des de tan avall, i reconec que ho tenia clar. Però m'he liat i ara ja no sé. No sé, no sé, és que no sé què. No sé. He procurat estar molt atent. Ho reconec, ho reconeixo. Se t'ha escapat i ara no la tens. I si digués que ja no la vull, i m'he llevat en un dia blau, però s'ha tapat i ara ja no sé. És que ja m'he sentit, no sé.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

0: Alexas, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

ha un racó a ICAT pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

com.

Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema Spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: és el programa d'informació i de...
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.

0: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
1: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
2: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
3: Us esperem! Serà brutal!
4: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
5: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
6: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
5: Linkat. Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
7: Una mirada diferent als videojocs.
5: Per aprendre, pensar i somiar.
8: Here's to many more exciting adventures.
9: Em dic Salvatore Marino.
10: You and me are the best.
5: Passió pels videojocs.
7: Generació Digital, amb Albert Murillo.
11: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.

0: Escoltes i cas.
1: Sí?
2: La Cami era la veïna, va venir un dia, que passa tronco? Va dir-me, passa't i pilla't un quinto, i al final vam acabar roncos.
3: Li vaig dir, Camila, tia, ets la rehòstia, em lies a qualsevol hora, i em va dir, tete, que no tinc curro, que no tinc pa.

0: La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.
1: Okay, 3, 2, 1, it's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
5: Escoltes i cats.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Escoltes ICAT. El folk, el world i l'arrel a ICAT. Ets a l'ICAT Mans, amb Quim Rullà.

0: Bon dia, bona hora, són les 9. Comencem a ICAT, un nou ICAT Mans. Una hora de bona música d'arrel amb el folk i el wall. Per banda, diríem unes quantes propostes per endavant. Sobretot avui, que ens centrarem amb el Cornemusà, amb el Festival de la Cornemusa d'Olot, a la Garrotxa, que arriba aquesta setmana que entrem i que proposa viure la música amb sac de gemecs, no només com a oient, sinó també des de la plaça compartida i, sobretot, des de les barreges. Ens aturarem amb una d'aquestes propostes que s'hi presentaran. És la que farà Laia Rius, el seu primer projecte que porta per nom Nastallat, una fusió imprescindible de Vall de Bot amb la música electrònica, descarada fusió feta des de l'estima i el coneixement. I repassarem més propostes que passaran aquests dies, des d'ara fins a les 10, a partir d'ara mateix, amb la Rosa Silloé Mas al muntatge musical, la Mònica Muñoz i Montsalve a la producció, i qui us parla, Quim Rutllant. Aquest és l'ICAT Mans i anem sobrats de folk, wall i arrel.
1: A ICAT comença l'ICAT Mans amb Quim Rutllant.
0: Som-hi! I començarem anant cap a Girona, en aquest cas, perquè divendres, dissabte i diumenge que ve, l'Auditori de la capital gironina celebra concerts amb motiu del seu 20è aniversari. Entre els concerts, divendres, hi haurà la proposta del cantant Miguel Poveda amb Desglas, que es barrejarà, en aquest cas, amb la Copla Ciutat de Girona. Si el món fos...

Aquest era Si el món fos, amb Miguel Poveda, i en aquest cas la cobla La Principal del Llobregat, sobre un poema de Joana Raspall i aquest arranjament de Joan Albert Amargós, dia 22 de maig, a l'Auditori de Girona. Okay.

Un apunt, ja està oberta la convocatòria de la 19a edició del concurs Sons de la Mediterrània, una de les principals plataformes de descoberta i impuls de nous projectes de música folk i arrel als Països Catalans. L'organitzen, en aquest cas, el Centre Artesà Tradicionarios i l'Europa de Rock, amb el suport de Fira Mediterrània de Manresa i aquest programa que esteu escoltant. El certamen busca noves propostes emergents vinculades a les músiques d'arrel mediterrània. Unes inscripcions a aquest concurs que estan obertes fins al proper 15 de juny a través de la web del concurs, que és tan fàcil com concursons.cat. Els grups solistes participants han de presentar un mínim de 4 peces, originals o versions, i entre les candidatures del jurat en seleccionarà 3 finalistes que actuaran en directe a la propera edició de la Fira Mediterrània de Manresa. El projecte guanyador obtindrà la gravació i promoció d'un disc amb una campanya de difusió i actuacions en alguns dels principals festivals dels circuits d'arrel al nostre país, com el Tradicionarios, el FinPT de Vilanova, l'Etno Catalònia a Banyoles, el Fin de Vilaseca o el Corre que toquen de Blanes. A més, passarà a formar part de l'obrador d'arrel de la Fira Mediterrània, amb el programa d'acompanyament artístic i suport de la creació. Amb 18 anys a l'esquena, aquests Sons de la Mediterrània s'ha consolidat com una autèntica pedrera de l'escenari folk d'arrel contemporània. El concurs ha donat nom i ha donat lloc a propostes tan reconegudes com són la Roba Estesa, Balc en Paradís Orquestra, Criatures, Marc Grimal, Trèvol o Alosa, que estem escoltant, o els últims guanyadors, que enguany presentaran disc, Sorgan. Són aquests, Porto Riu.

0: Delta, un dels temes que trobem en el nostre gra dels Terrae, juntament en aquest cas amb Judit Niederman. Atenció, dissabte que ve obren els Terrae la quarta edició del Perifèria Cultural, una proposta única, descentralitzada i compromesa amb els Països Catalans que sosteniblement continua creixent. A Corbera d'Ebre, on també hi podreu trobar Joan Lluís Bozzo i Anabel Villalonga. La setmana que ve us parlarem llargament també d'aquest Perifèria Cultural.
1: La música que sona als festivals primer passa per iCatmans.
0: Ens acostem ara al cap de setmana del Cornamusam, que arriba aquesta propera setmana a Olot. Dimecres, concretament, comença. Divendres hi haurà la proposta dels mallorquins Sedàs. Nova vida.
2: La llibertat és una cantata, la llibertat.

si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just dura el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fe i la llibertat són el mateix cant. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor, no és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat, no és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no passàs res. I res és massa poc. Talment com tot són massa coses.

0: Nova vida dels Sedàs des del Batec de l'Illa, el treball que presentaven i que divendres seran el Cornamusam. I d'aquest festival us parlem, d'aquest festival del Sac de la Garrotxa. El dia 22 comença, per tant, la 35a edició del festival del Cornamusam a Olot. Proposta que lideren des de l'entitat El Tiler i que dirigeix l'Àlvar Borrell. Bon dia, Àlvar.
1: Bon dia, bon dia.
0: Nova edició del Cornamusam, en aquest cas, amb propostes per molts gustos, demostrant que la cornamusa és una bona excusa per fer bona música.
1: Sí, al final, aviam, que sí que és el festival de la cornamusa, òbviament, però no deixen de ser un festival de música d'arrel, un festival que al voltant d'un instrument busca una programació molt potent, sigui de concerts, de balls o de fins i tot cercaviles amb imatgeria festiva, i que el que volem és doncs, que la gent s'acosti a Olot, que la gent entengui que la cultura tradicional es pot viure sense cap mena de complexa, que es pot barrejar amb estils plenament contemporanis i que dona per fer una programació de primer nivell.
0: Són 35 edicions de Cornamusam, enguany amb un ull a les Illes, un lloc on la cornamusa hi és present força.
1: Sí, ens trobem que els últims anys estan sortint propostes molt interessants al voltant de les xeremies, però també al voltant del Vall de Bot, que ara està en auge. La música fora del que és l'àmbit més tradicional també crec que està en molt bon moment a Mallorca. I hem pensat que, aprofitant la vinentesa que la trobada de xeremies de Sa Pobla va fer 30 edicions a la passada edició aquesta tardor, doncs que era un bon moment per, aprofitant que passava aquesta efemèride, doncs ficar una mica el focus a Mallorca. El que plantegem és, des del principi que fem l'acte de reconeixement a Antoni Torrents, que és una figura clau en la música tradicional mallorquina, i també amb una pota al Principat, òbviament, perquè si no s'entendrien festes com els Foguerons de Sa Pobla Gràcia. Doncs a partir d'aquí hem anat estirant el fil i vindran xeremies, vindran grups de música mallorquina que farciran doncs, el contingut d'aquest cap de setmana del Cornamusam.
0: Aquest homenatge serà precisament divendres. Dimecres hi ha un assaig obert del Vall de la Cabreta, però a partir de dijous es desplega totes les activitats d'aquest Cornamusam, com dèiem, amb un ull a les Illes i també, és clar, amb un altre ull cap a la música celta, on el Sac també hi és molt present.
1: Sí, la música celta al final és la més coneguda, per bé o per mal, és la més coneguda de la família, i per molt que sempre hem de reivindicar que la cornamusa té un origen mediterrani, que la gent ho desconeix, on s'ha fet més forta és als països celtes, no? Les nacions celtes. Així que tindrem doncs, des del concert del dijous al vespre fins al vermut del dissabte, i un concert que tindrem al vespre també del dissabte, amb tres formacions de música celta, on sonaran gaites gallegues, gaites escoceses, gaites irlandeses, en aquest cas les Ilian Pipes, i fins i tot alguna cosa d'Astúries.
0: Unes quantes propostes que venen d'arreu i que seran presents en aquesta nova edició del Cornamusam. Altres fets que sempre us destaquen a la vostra programació és la hibridació. Convideu a grups que en principi no tindrien un sac en el repertori a posar-li.
1: Exacte, perquè hem de fer una mica aquesta feina de treure complexes i de normalitzar un instrument que en altres països doncs és ben normal i que aquí es veu com una cosa rústica, com una cosa antiga, com una cosa que només s'ha de tocar al carrer, i que no és veritat, i que si en altres nacions ho han sabut adaptar, aquí també hem de ser capaços. Llavors, el millor exemple aquest any crec que seran les Al·lèrgiques al Pol·len, que és una formació de rock que no tenen cap mena de contacte amb l'arrel, però que en aquest cas doncs, els hi posarem uns tres quartans al mig i s'hauran d'adaptar a fer una proposta que els inclogui. Però també tenim altres formacions, com per exemple Sant Rocs, que no deixa de ser una formació de rock, o Nas Tallat, que és una proposta més de música electrònica en base en el que és el substrat de la música mallorquina i el Vall de Bot, però que pel mig doncs, hi sonaran unes xeremies, quan en principi és una proposta que no té per què incorporar aquestes xeremies.
0: Un d'estallar, per exemple, que ja neix de la música d'arrel, tot i ser completament electrònic, no li pot sobtar, no?, que li diguin per què no fas un acompanyament cap aquí o un acostament al sac. En canvi, unes al·lèrgiques al pol·len i altres grups que heu fet altres anys, la primera reacció quina és?
1: La primera reacció, moltes vegades, és positiva. Sí que et diré que hi ha gent que ens diu no, i no és no, i no ho hi veig, i no sé com fer-ho, o no m'ho vull plantejar, i la conversa s'acaba de seguida. Però gent que té una mínima sensibilitat cap a el que és lo nostre, així és parlant una mica malament, sí? Doncs la gent que té una mica de sensibilitat de seguida pensa aviam com pot fer-ho. Nosaltres quan fem la proposta és perquè prèviament ja hem fet l'esforç de pensar si realment tindria un encaix o no tindria un encaix. I he de dir que és molt complicat que un grup realment no hi pugui encaixar un sac, però sí que és cert que, per exemple, una formació que té molt metall, de cop incorporar-hi un vent fusta que és, a més, un so que és continu, que és saturat, costa una mica, doncs, que hi pugui tenir un encaix. Però en qualsevol altre tipus de formació, pensem en el Montcelta, no? Violí i cornamusa sona i funciona. Acordió i cornamusa sona i funciona. Formació de corda amb cornamusa funciona. Per tant, és una cosa que aquí no s'estila, però que és fàcil. Llavors, agraïm sempre molt la predisposició de la gent perquè, bé, això, que mostren interès, molts poder no coneixen l'instrument. Llavors, sempre els donem la possibilitat d'aprendre-la a tocar, si és que ells volen canviar d'instrument i agafar el sac, o d'agafar un músic que ja el domini i que s'incorpori a la formació. I l'opció que normalment funciona més és la d'agafar un sacaire que ja estigui format, tot i que alguns s'han atrevit a agafar l'instrument i és divertit veure l'experiment perquè realment no té res a veure. Hi ha gent que es pensa que pel fet de tocar ja un altre instrument de vent, sigui un saxo, sigui, és igual, el que sigui, ja es pot tocar una cornamusa sense problemes, però en realitat no, perquè el bufat, diguéssim, no és el mateix, la tècnica quan bufes un instrument de vent metall, per exemple, que la cornamusa, que és com estar inflant un globus de manera constant. No és el mateix.
0: En tot cas, les 1000 possibilitats de la cornamusa seran presents, i no només això, sinó també tot aquest bagatge de la música d'arrel al nostre país, en aquest forat que s'ha fet al Festival Cornamusam, que se celebrarà a Olot, que encara no ho havíem dit, crec recordar, a partir, vaja, el proper cap de setmana, sobretot a partir de dijous, i que porten moltíssimes, molts concerts, però també molta vivència, que això és la part important també, crec, destacada de com us plantejava el festival, aquesta possibilitat d'interactuar amb els músics, de participar-hi, de ballar-hi i fins i tot de cantar-hi.
1: Exacte, nosaltres intentem fer activitats que siguin obertes. Aviam, òbviament no tots, no pots pujar dalt de l'escenari així perquè sí, però sí que hi ha moments, per exemple, a la Cercavila és obert a tothom qui vulgui participar, a més fem la trobada d'escoles de música, que qualsevol escola de música que tingui doncs, alumnes de tradicional, sempre més enfocat en cobla de ministres, però bé, tot és parlar-ne, doncs hi té un encaix. Hi ha els moments de ball participatiu, que aquest any continuem també la ballada de sardanes antigues que ja vam començar l'any passat. Tenim propostes perquè la gent allà in situ doncs pugui decorar una mica l'espai. Hi ha un petit escenari que fins i tot estarà disponible per si algú vol fer en algun moment en què no hi hagi cap altre concert doncs, que pugui fer una mica d'ambient. I la gràcia és venir a Olot amb l'instrument penjant i a passar el cap de setmana, que ens agrada molt que hi hagi ambient.
0: Doncs el proper cap de setmana, a partir de dijous sobretot i fins al diumenge, nova edició del Cornamusam, que a més celebren diversos aniversaris, no només els 35 del festival, els 30 de la Cabreta i també les 30 edicions de la trobada de xeremies de Sa Pobla.
1: Dos aniversaris més hi hem de sumar, que són els 25 de La Coixinera, que faran concert el divendres a la tarda, i els 25 també de Cornamúsica, un projecte de Matías Mazarico, que és, diguéssim, l'impulsor de la recuperació de la Borrassa, la cornamusa de la Catalunya Nord, que també vindrà el diumenge a la tarda a l'Hospici i li farem un homenatge com a músic de llarga trajectòria que es mereix un reconeixement, també.
0: Doncs un any d'aniversaris. Albert, gràcies per tenir la trucada al programa. Que vagi molt bé el festival.
1: Vinga, gràcies.

0: Aquestes són les al·lèrgiques al pol·len. Acabem d'escoltar Xangai. Seran el dia 22, el proper divendres, al Cornamusam, amb aquesta programació que hi haurà grups com La Coixinera, Pep Toni Rubio, Albèriques, Mosquera, Celtic Band, les celebracions del Repunt i Càntics, les Cercaviles i de totes les propostes que han anat generant des d'aquest festival de la Garrotxa. Sou a Licatmans, sou a ICAT, seguim amb més propostes musicals, unes qui estan presentant nou disc són les Pitxorines. En aquest cas, el proper dia 30 de maig seran a Barcelona, al CAT, presentant-hi aquest Safalda Girada. Ara amb Miquel Alladó, una de les peces que podem trobar. Tira-li cosetes.
1: Tira-li cosetes en el davantal. Tira-li cosetes en el davantal. No li tiris fortes, que li faràs mal. No li tiris fortes.

0: Bolero Vell dels Cabra, una de les formacions que seran al Cornamusam, com hi serà també Nastallat.
1: Bueno, és que cada casa és un món i cada vida una història.
2: No, però és maco, s'ha de recordar, perquè el meu pare també era d'explicar molt, però jo ja m'he oblidat.
0: Aquesta és la proposta de la igualadina Laia Rius, una alenada electrònica que s'impregna d'una de les músiques més arrelades a les illes, sobretot a Mallorca, en especial. Nastallat presenten el primer treball, Cada casa, cada vida. Laia Rius, bon dia.
3: Bon dia.
0: Nastallat seria el nom de casa, no?
3: Sí, sí, sí, com el malnom de la meva família, del meu besavi, bé.
0: Se suposa que era alguna deformació a la cara, no sabem
3: per què. Sí, de fet, la primera cançó és com surt la germana de meva àvia explicant-ho, que va tenir com una baralla o alguna cosa, un conflicte, família pacífica. I llavors com li van tallar el nas, llavors tot amb el poble era com el Nastallat, i llavors ja es va quedar com el nom de la família.
0: Tu ets d'Igualada.
3: Sí.
0: I aquest treball és una immersió directa a la música de les illes.
3: Sí.
0: Què et porta cap allà? I segon, quina és la necessitat de posar totes aquestes músiques en l'òrbita electrònica?
3: A veure, la connexió, sobretot en Mallorca, en aquest cas, és a partir del Ball de Bot, que és com l'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot. I jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball, perquè sí que ara farà 7 anys que vaig començar com a conèixer aquest ball, em va agradar molt i vaig fer com un grup d'amics molt maco en aquest context com de ball, i com des de llavors m'he sentit com que m'han obert la seva cultura, bueno, com que al final és una cultura molt compartida, no? O sigui, m'he adonat que tenim moltes coses en comú, com al final units a partir de la llengua, doncs que tenim moltes coses com que compartim, i era una mica això, no? Com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no? Com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
0: I no només és la llengua, també hi ha ritmes que es pots trobar compartits,
3: sí,
0: evidentment, a Mallorca, al Principat, al País Valencià.
3: Sí, sí, sí, és un ball que té molta influència de la península. Té moltes coses també característiques d'allà només. Mm. O sigui, les jotes també es ballen aquí, també es ballen al País Valencià.
0: El treball, d'alguna manera, no deixa de ser una carta d'amor als països catalans. En aquest cas és com una primera baula, comencem amb Mallorca. A les xarxes has penjat temes que no són estrictament mallorquins, ja en parlarem també, i els portes, en aquest cas la Vall de Bot, cap a aquest terreny innovador, emotiu, textures electròniques sorprenents en alguns moments. Per què cap a l'electrònica? És l'àmbit on t'hi és més còmode, perquè a més tu vens com a balladora del tradi-tradi, no?
3: Sí.
0: Crec recordar que en algun lloc he llegit que balles bastons, per exemple.
3: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, sí. Però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva, com, perquè m'agradava i estar... I tenia com tota aquesta vessant d'aquest tipus de música que a mi m'agrada molt, i al final és com el llenguatge que jo domino, i jo sempre ho dic com... que jo, no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però ja està... I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
0: I l'has fet amb molta naturalitat i des de la sinceritat, que això és el que respira el treball. Buscant referents tan bonics com aquest Fandango de Tres Amors en la Miquel Allador. Un altre temps.

0: Sí, això sí és molt fort, eh?
1: Sí, no?
0: Sí, sí, sí. Va ser molt fort, perquè jo la Miquela, clar, és que l'havia escoltat moltíssim, moltíssim. I era com... És una persona que en el seu moment va ser referent de tornar a ballar a plaça amb el grup de música nostra. Van com promocionar molt que es fessin ballades com més populars de la gent, pues, al carrer, vestida de carrer i simplement ballant. I ara que formi part com del meu àlbum, és molt fort.
1: Que hi hagi la Miquela també és com una declaració d'intencions. Quan li planteges a la Miquela que et diu com què, no?
0: Sí, o sigui, va ser molt orgànic, la veritat. O sigui, estàvem parlant amb el Toni Pastor, que és el guitarrista de música nostra, per altres coses, i llavors els hi vam demanar com el permís per fer el Fandango dels Tres Amors, perquè el volíem fer, però no com voleu col·laborar, sinó podem fer-lo, perquè al final ells tenen com els drets, perquè és una cançó que han fet ells. I ens van dir, sí, sí, si voleu col·laborem. I va ser com, va, increïble.
1: No.
0: T'imagines?
1: I ara que dius Toni Pastor, de fet també l'hi podem sentir.
0: Sí, sí, sí, de l'Opi de Formentor.
1: Exacte, l'Opi de Formentor. Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome aboard. My name is Captain Michael Coulson. My crew is doing it.

0: I has trobat molta entesa amb la gent que s'ha anat a buscar per entrar en aquest, o per col·laborar en el treball?
1: Sí, la veritat, o sigui, al final, Música Nostra, que van ser ells dos, van entrar d'aquesta manera, i després amb Cília, que sí que ja les coneixia com d'aquesta època meva de ballar més, i ja ens coneixíem de, com, de ballades, que ens coneixíem. O sigui, a mi em feia molta il·lusió que fossin elles, que participessin també, perquè al final són com aquesta part més dels amics que he conegut ballant. I llavors era molt normal, va ser molt fàcil també que ells diguessin que sí, perquè també els agradava la idea. I el Pau, que també col·labora, ell ha estat formant part del projecte ja des del principi, i no sé, també era un, no va ser molt natural també que ell col·labora.

0: aquesta que has dit, la Cília, les podem sentir amb la Mudo Son Carabassa. Potser és amb la cançó que menys t'has atrevit.
1: Sí, vaig. Sí, manté molt l'estructura més tradicional. Sí que té com un moment que canvia alguna cosa, però també de ritme, de tot, manté bastant. Però com que ja incorporàvem com a Cília, era com ja m'agradava que aquesta fos una mica més tradicional, entre cometes.
0: Mm-hmm. Clar, nosaltres perquè venim de l'àmbit o som el programa de la música d'arrel i quan entrem en l'electrònica no hi entenem tant. Si haguéssim de posar etiquetes dintre de l'electrònica, quines etiquetes has fet servir?
1: Sí, això ha canviat molt. És que és una cosa que parlem molt amb el Blas, amb el meu baixista, perquè ell té com una capacitat d'identificar gèneres increïble. I em deia, Laia, és que aquest àlbum en realitat és una mica mix de gèneres, no? I jo ja... hi ha algunes, és que cada cançó és un estil bastant diferent en el sentit de l'electrònica, sí que té alguna que és més tipus progressive house, alguna que és més EDM, alguna més com minimal, una que ja se'n va com el drum and bass una mica... Cada cançó era com m'havia de seure i dir, vale, això, que hi ha alguna que tinc un jersey que, de ritme. Clar, és com molt diferent. Però també era com un àlbum de trobar una mica l'estil i trobar què és amb el que ens sentíem còmodes fent. No sé si ho he trobat, però...
0: Home, no s'ha trobat, com a mínim ja el tens.
1: Sí, ara el tinc, però en el futur sí que... Ara l'escolto i penso, ai, en el futur potser m'agradaria fer alguna cosa una mica més atrevit. Com...
0: Sí?
1: Tinc la sensació que m'he atrevit, entre cometes, poc.
0: Potser sí que t'hi has acostumat.
1: Pot ser, també. També pot ser, no m'ho havia plantejat.
0: Això també passa, eh? Estem parlant de Cada Casa, Cada Vida, aquest treball que acaba de presentar en Estellat, la Laia Rius avui ens ha vingut a explicar-nos-el. En el treball, una de les peces que a mi més m'ha sorprès, aquest J. Soft Lunch.

0: Què és això?
1: Perquè t'has sorprès pel títol.
0: Pel títol i per la manera d'entendre també. Perquè fins i tot has fet vídeos que són com tutorials de dir, no, això es pot ballar.
1: Sí. Aquesta, a mi és de les meves preferides, crec que és la gran oblidada de l'àlbum. Tot i que després em ve gent i em diu, és la meva preferida. I jo, gràcies. És una que està molt inspirada com la jota de llevant, que és un tipus de jota que ballen allà, que és com més baixada, com no tan saltada, amb uns punts una miqueta més ràpids, diguéssim, i més intercanvi de punts. La lletra sí que la vaig fer jo, com molt pensant en aquest moment, no?, de comences a ballar, com ets jove, t'enamores a la plaça, totes les persones que coneixes, de cop et poses... O sigui, era com que et connectes amb aquesta forma de relacionar-te una mica, entre cometes, d'abans, com sense mòbil i simplement com a la plaça, coneixent-nos i sense atrevir-nos a parlar del tot. I el títol era com per demostrar que és una cançó com que parla d'ara, saps? Com que encara que la temàtica de la lletra sembla que podria ser de fa 50 anys, perquè tampoc està dient res modern, simplement està dient com ens mirem, ens agradem. Era com, però això també està passant ara, saps? Com en aquest moment de que tot està més globalitzat, que parlem, com fem servir aquests neologismes en anglès. I... Per això el títol. Però no sé si s'ha acabat d'entendre, però bueno, per això hi ha que explicar-ho.
0: En tot cas, és l'oportunitat d'escoltar el treball, com dèiem, cada casa, cada vida. Més enllà del treball d'aquests temes que hi ha, a la xarxa hi ha anat penjant també un Sant Antoni de Manacor espectacular, sí. S'ha de dir, i els veig a Sant Bartomeu, que aquí estic amb la necessitat de venir cap a casa.
1: Sí.

0: Sí, jo sempre ho he fet tot des del respecte, de les cançons d'allà, i també m'ha fet molta por tocar coses que la gent es pogués enfadar, però després era com, ho faig des de l'amor, des del respecte, i sense voler canviar res de com està, no? Però sí que els Goigs de Sant Bartomeu, com que jo al final vaig estar molt implicada a la Festa Major d'Igualada, és la festa, els Goigs de Sant Bartomeu d'Igualada, vaig estar molt implicada a la Festa Major d'Igualada, i sé que s'han fet molts esforços com per recuperar aquests balls antics i aquestes cançons, em feia com una mica més de respecte, però la veritat és que bastant ben rebuda. Em van escriure com des de la federació que han recuperat com tot el que és la festa tradicional, i em van dir com, uah, és xulo, com, està bé, com, et donem palmadit a l'espalda, ens agrada.
1: Tot aquest treball respira molta autenticitat, emotivitat, ballabilitat, tot i que pugui ser contradictori, i ho has anat defensant, un respecte absolut pel que és aquesta tradició. No t'has plantejat cremar coses?
0: No, és que a mi m'agrada molt. O sigui, a mi la música tradicional i el ball tradicional m'agraden molt. Llavors, jo crec que això és més com un... M'agrada tant que vull ballar-ho com fins i tot a altres llocs que ara no hi tenen presència, tipus festes majors, festivals, coses així. És més com això, saps? Com les ballades, jo seguiré anant-hi, però després vull seguir ballant, saps, a la nit. Llavors és una mica això, com que potser per festivals o concerts més de nit necessites com aquesta sonoritat més electrònica que li dona el projecte. Llavors per això és com... Però ve des d'aquestes ganes d'aquesta música portar-la a tot arreu i que tothom la conegui.
1: Has fet aquesta mirada cap a Mallorca, cap a aquest repertori, però parles de Països Catalans. Hem d'esperar que hi hagin incursions a altres territoris o no?
0: Sí, sí que m'agradaria, la veritat. O sigui, sí que tenia molt clar que el primer àlbum volia que fos de Vall d'Hebot, perquè al final és la música amb la que més he estat implicada durant més anys i que he ballat més. I era una mica com homenatge a tot el que els meus amics m'han compartit, aquesta cultura, no? Sí que ara tinc ganes de fer altres coses d'altres territoris, no vull fer cap spoiler perquè realment tampoc el tinc dintre del cap, però sí, jo crec que aniré cap aquí.
1: Doncs tindrem moltes ganes de poder-ho sentir. A Cornomusam, propera fita.
0: Sí.
1: És un lloc sorprenent.
0: Em fa molta il·lusió.
1: Sí, no?
0: Sí, molta il·lusió. Serà molt xulo, hi ha un cartell molt xulo i que és un festival que té com un enfoc que crec que s'alinea molt també amb el projecte. I em fa molta il·lusió que hagin confiat en nosaltres, que realment hem fet només un concert de moment i ja ens han posat allà el cartell, i llavors això, com agrair-los molt a la confiança.
1: Serà el proper 22 de maig en aquest referent de la música tradicional al nostre país, on hi podreu sentir aquest projecte de Laia Rius, aquest nastellat. Si voleu més concerts, es belluga el calendari, n'hi hauran més, si no?
0: Sí.
1: A més... Com presentes el directe? Vas tu sola? Vas tu amb màquines? Vas acompanyada?
0: No, ara tenim un directe que és el que vam presentar a la Campallengua, que és amb dos músics, amb la Sara, que toca el cinte i alguns instruments tradicionals, i el Blas, que toca el baix i el muc. Música de Vall d'Hebot, però també, o sigui, per les persones que escolten l'àlbum i diguin, ostres, que jo no sé ballar Vall d'Hebot. També fem, en el directe fem com moltes cançons que són d'aquí, de País Valencià, a Catalunya Nord també, de fet, i que és una mica més transversal en aquest sentit. Molt Vall d'Hebot ja, o sigui que si algú vol venir es pot posar a YouTube com...
1: Deixar-se tots els tutorials de Vall d'Hebot, exacte.
0: I la idea és això, que es pugui ballar tota l'estona, i amb ells dos, la veritat és que es crea com una cosa molt xula, que és com que les cançons són una mica diferents a com són a l'àlbum. I llavors això fa que tingui com una cosa més especial al concert, i de moment estem fent això.
1: Doncs anirà evolucionant el projecte. De moment esperem que tingueu molts èxits. Felicitar-vos pel treball, perquè realment és una joia, és molt autèntic, i ve moltes ganes de poder-ho viure en directe. Laia, gràcies per venir fins a Decant Mans.
0: Moltes gràcies per convidar-me.

0: Aquesta era Boleres, des d'aquest Cada casa, cada vida, d'Anna Estallada, Laia Rius, que ens ha vingut a presentar aquest treball, i que divendres que ve la podreu sentir a Olot, al Cornamusam.
1: Folk amb sintetitzador. Això és iCatmans. Això és iCat.
0: I així tanquem aquest iCatmans d'avui, diumenge, dia 17 de maig, i hem estat amb la Rosa Silloé, el muntatge musical, la Mònica Muñoz i servidor Quim Rutllant. Marxarem amb una novetat dels Trèvol, que, atenció, el proper dia 22 surt el seu tercer treball. En aquest cas, sentim Pas Doble dels Turistes. Si els voleu sentir en directe, el 23 seran a Vacarisses i el 24 a Subirats. Bon diumenge i fins la setmana que ve.

diuen que estic boig, boi contara. He perdut el nord, digue'm on para. No sé, no vull treballar, no vull laburo. Digo la verdad, nena, t'ho juro. Si el teu cor és una casa, jo l'ocupo. Porta'm de clauer com un laburo.

0: web.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marín.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo.
6: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit. A ICAT.
7: Que veig la nit de Sant Joan.
8: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
9: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
10: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
11: Què li has fet a la meva filla?
12: Passó algo con Manuela?
13: No passó nada.
9: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
13: No, fill, no pot pagar això.
10: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
1: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
14: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
1: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
15: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
1: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
16: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Catriel i Paco Amoroso!

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
2: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.

up here? Beat Zucchini.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, els F-Boys!

m'importa pas, però és difícil saber en quina nova sortiràs. No, no em facin cas, que perdo el compàs, i em pregunto si tu en altres també em trobaràs. Mai he set bones escrivint finals, però no redaccions de punts ja pas.

0: 100 persones, una cita cegues gegant. L'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. La moció està servida a la gran cita.
1: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3Cat.
2: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
3: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
2: Sense filtres.
3: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
2: Sense pèls a la llengua.
3: I a més també podem anar a sopar, eh?
2: Sense vergonya.
3: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
2: Però amb molta, molta cafeïna.
3: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
2: El programa que desperta Catalunya.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
5: Torna el Tetafest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Vallerosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de Les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
4: Linkat. ICAT.
6: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
7: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
6: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
8: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
6: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
9: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
6: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escoltes ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jove promesa.

0: escoltes, Icar.
1: Que veig la nit de Sant Joan.
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
4: Una sèrie de Letizia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: No passa alguna cosa amb Manuela?
7: No passa nada.
3: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
7: El meu fill no pot pagar això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
8: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
9: Here's to many more exciting adventures.
10: Et dic Salvatore Marino.
11: You and me are the best.
12: Mon americano, Hunter Mier.
0: Passió pels videojocs.
8: Generació Digital, amb Albert Murillo.
13: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
14: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Aicat. Aicat.
8: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
15: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
8: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
16: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
8: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
17: Hem tornat, sí senyor, una temporada més.

0: Jazz Batussi sona de nou a Icar.
1: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icar.

És com sorra que no tornarà als teus dits. Les victòries del passat, les vergonyes

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
4: No, però el pots
3: trobo
4: treure,
3: divertit un fueguito? No, és divertit un fueguito.
1: És perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh, Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, igual a Sergi ens estan tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Escoltes ICAT.
5: Fuck is this? Hit me on the gram at 6, saying Jada Grace trying to diss.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, Les Gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Atenció, famílies, obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
6: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
5: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
6: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
5: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
6: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

0: Rafael Nadal.
1: Escolta, Zicat.

No sé per què, perquè el trobo tan preciós i a la vegada, és curiós, i a la vegada que em fa amb una mica de respecte. Les coses normalment no. Les coses que duren no te les dona ningú. Tu has despullat per la...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Com és la nit de Sant Joan?
2: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
3: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
4: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
5: Què li has fet a la meva filla?
6: Passó algo con Manuela?
7: No passo nada.
3: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
8: Clar que no.
3: M'ho jures.
7: El meu fill no pot pagar això.
4: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
10: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
4: Jazz Batussi.
11: Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
10: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Cat Weekend.
1: ¡Catriel y Paco Amoroso!

ICAT Weekend.

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions i riallas.
2: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
3: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
4: Us esperem! Serà brutal!
0: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
5: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
6: Garantia que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
7: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
8: Sóc un locutor.
9: Ai, que mono!
6: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
10: Oh, yeah!
5: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
6: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres.

0: deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marín.
5: You and me are the best. Ah,
6: dona'm el canto, has dormit.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi, sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
6: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
4: El programa que desperta Catalunya.

0: Jazz Jam.
1: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Here's to many more exciting adventures.
5: Em dic Salvatore Marino.
6: You and me are the best. Ah,
7: l'home m'encanta,
1: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
3: A ICAT.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
1: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: Escolta, ICAT.
4: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... La majoria de coses...

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només planteja preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes, Icat.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%. La bossa mig fet, mai no tanco un clau, no hi firmo papers.

0: Cat Weekend.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi. Jo va promesa.

0: El 31 de maig, a les 12 del migdia, farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat, amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
6: Mon americano, Salvatore Marino.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi. Aquesta setmana sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
2: Com és la nit de Sant Joan?
3: Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
4: No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana i, a més, sense proves.
5: Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
6: Què li has fet a la meva filla?
7: Passó algo con Manuela?
8: No passó nada.
4: O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan. Clar que no, m'ho jures.
8: Meu fill no pot pagar això.
5: Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: hi ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit, aïcat. Okay,
1: 3, 2, 1, let's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
2: Jazz Batussi. Aquesta setmana sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing.
1: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.
4: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
5: Els likes són una mica guarros, són guarros.
6: I el fueguito és massa evident.
5: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
6: I ha de fer vergonya un fueguito? No sé.
5: A mi em faria vergonya enviar-lo, sí, i rebre'l.
7: No, però el pots treure?
6: No, és divertit, un fueguito.
5: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors, que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
7: Sí, sí. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
6: Home, i tant.
7: Igual la Sergi ens tirant cors i fueguitos i de manera més innocent.
4: No te'n perdis cap més. Els experts, cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Els likes són una mica guarros, són guarros.
2: I el fueguito és massa evident.
1: La gent no té cap tipus de vergonya amb els fueguitos.
3: I ha de ser vergonya un fueguito? No sé.
1: A mi em faria vergonya enviar-lo sí. I rebre'l.
3: No, però el trobo divertit, un fueguito. No, és divertit, un fueguito.
1: Perquè tens una edat, Sergi, però no és divertit. Bueno, vigileu si teniu parella o si esteu tirant-li la canya a algun parella. Portes un mes tirant-me cors que t'he vist, guarro, que estàs aquí amb la teva nòvia.
4: Sí, sí. Oh. Sergi, tu i jo ens passaria això, total.
3: Home, i tant.
4: Clar, vol perquè, Sergi, ens tirant cors i fueguitos i demanem més innocents.
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
5: Escoltes i cas.

0: de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i tu ja ets dins la discoteca d'ICAT. Has fet tota la travessa. Creuen l'emissora arribant a la part de darrere, al pati on fumen els dolents. Has vist que hi havia la porta, que sempre t'explico que és rovellada i plena d'enganxines. Has vist el Vespino i has dit, és aquí. La porta s'obre, baixes les escales i s'adecuen les ninetes. Aquesta foscor, sempre foscor. Una cortina de feltre vermell que el tacte et diu que aquí han passat moltes coses i a dins hi sóc jo. Miqui Puig als plats, el DJ resident de casa. Cada tarda i cada a les 8 del vespre de dilluns a dijous capbussades a discos clàssics, DJs convidats i al cap de setmana la repetició íntegra del programa. Massive Attack i Tom Waits, Boots on the Ground. Poc més a afegir.

Quan involucrar-se no és una postura ni una butat, hem de pensar en Massive Attack. Boots on the ground, les botes que colpegen, les nostres també. I Tom Waits amb aquesta veu tan poderosa. Diuen que s'han inspirat en Dylan, amb les cançons de treball, amb la merda de vida que tenim, en un capitalisme absurd que ens vol atrapar. Gràcies Massive, gràcies Tom Waits, gràcies per la consciència. Turning Point.

Diuen que parlen de canvis en aquesta Turning Point, una banda molt jove, el Spin Game, que disfruten i gaudeixen amb els sintetitzadors, deixant-nos aquesta oda amb reminiscències dels millors Cocteau Twins, a bandes sonores imaginàries i la vida mateixa. Itzicat a la ràdio inquieta i hem començat combatius etèries, eteris. I ara ballarem un sabore bicoro.

0: sabor de bicor? Pregunta Octavia E. Butler, la gran escriptora afroamericana de ciència-ficció, si encara creu en aquest món. Cançons de criteris contemporanis, un disc de pop electrònic elegantíssim fet per aquesta artista madrilenya que tant de temps va viure a casa. Tu ets Ricat a la Ràdio Inquieta, un lloc on te passen coses com la pista de fusta, únics i repetibles.
1: Aquesta és la pista de fusta d'ICAT amb Miqui Puig.

Ja que parlem d'Europa i d'electrònica, parlem dels remixes de Golden Bach. Això es diu Tupi, Get a Room Reload. Un Golden Bach que l'altre dia va venir a ballar a la festa del Pista de Fusta, va ser un goig mestre tenir-te allà i conèixer-nos cara a cara.

La col·lecció de remixes de Golden Bach es diu Siscolabis, Piscolabis, allò que deien les àvies, farem un Piscolabis. Piscolabis Tub té versions com aquest Get the Room Reload del Tupi, la música de Golden Bach, un parisien que volta per casa, que l'altre dia va venir a veure'ns a la pista de fusta i que ens encanta tot el que fa. Mira quina caixa de ritmes, destartalada. Són Metronomy.

un productor de Roma anomenat Adiel, un productor de Londres anomenat Pat Álvarez, amic íntim de la banda, s'asseuen i diuen: agafarem un dels primers singles, que ja té 20 anys, de Metronomy, i li donarem la volta com un mitjó, jugant a fer electrònica abstracta. You could easy have me. De veritat, fet d'aquesta manera, és d'aquelles coses que m'agraden, jugar amb l'abstracció, que les caixes de ritmes siguin destartalades, velles i crues, i que l'electrònica em porti en un altre lloc. Com ho fa això de Dizzy Key? Conga mama, mayuresca edit. Més electrònica. No fàcil, no de tardeo, no de xiringuito, sinó de llocs foscos.

0: la llegenda nigeriana Diziki veu com les seves peces dels 80 són venerades per nous artistes, i en aquest Dizzy Edits, quatre peces manegades, tractades de la manera moderna, com aquest edit de Mayu Sharasha. És la conga mama de Dizzy Q, peces dels anys 80, quan un nigerià es comprava un sintetitzador i creava una música d'un altre món. Músiques fetes amb instruments del dimoni, ritmes tribals que ell coneixia, i la resta és història.
1: Excuse me, my name is on the list.
2: What list?
1: The DJ's list.
2: Miss Thing, there is no guest list tonight.
3: Oh, tots a la pista. Mickey Puig, els plans.
0: Sabeu que no hi ha llista, només amics. Per això ara sona Buku Le Funk, Don't Let Me Go. Un gran amic meu fent música de ball.

Cool it funk, don't let me go. El Lluís treballava a Ràdio Granollers i les tardes que feien pràctiques de dibuix ens deixaven posar el seu programa. El Lluís llavors va punxar les discoteques on em vaig enamorar, on anava mudat, potent de colònia, i ballava amb els braços oberts. 37 grados de Ràdio Futura. Poco le funk, don't let me go. La família és família i els amics un gran tresor. Ball fet al Vallès, ball bonic. I això promet, són els local singles, Know Me. Aquest Apolo és un

meravellós, pop de ball, fet per local singles a New York i Know Me a Los Angeles, un coast to coast en aquest Apollo, amb una peça que corre i corre i que de veritat funciona. Sintetitzadors, retrofuturisme i una mica de nostàlgia. Roxy Drive, Never Find Another.

0: No t'has equivocat ni de dècada ni d'emissora. És Roxy Drive, Never Find Another. I la peça sona concretament a 1986, finals de... El disco es diu Ladies of Synth i és una recopilació de gent que li agrada treballar amb material pretèrit.
1: En digital o a l'FM,
2: Pista de Fusta.
0: Ara una mica d'Italo fosc. Es diuen SLF IMG. Això es diu Invisible. I bé, amb el segell de garantia de Bordello a Parigi.

El nom de la banda són tres sigles, SLF i MG. El seu EP es diu Carne i especifiquen que carne s'ha de dir. En italià, carne. Això és Invisible, és aquella barreja sintètica on l'Ital es troba amb l'EBM, amb els Depeche Mode. I amb més coses, i ara una mica d'àcid. Whipper Control amb aquest Space Hammer. Quan l'Acid House és per abraçar la pista sencera.

0: el missatge és molt clar. Music is the medicine. And the doctors are the DJs. Els DJs que posen música per curar-nos, per ser més feliços, sempre tenen.
1: The use of things that
0: remei per moltes coses. Signal, Deep Old Remix, George Charles arriba. El canal esquerre. La pista encara a la recta final. George Charge, Signal, Deep Hop Remix.

0: petites meravelles que arriben del segell Deep Clicks, Deep Hop Remix, la música de George Church i segells del costat de casa que dia sí dia també se les empesquen per buscar música bonica que ens avalleixi.
1: Pista de fusta.
0: DJ Sandfield, el seu nom creix i creix exponencialment amb cada cançó que ens fa arribar. Everything You, el nòrdic, col·labora amb tothom perquè la seva música sigui explosiva i molt necessària.

és un no parar. La música increïble de DJ Samfield. Everything You, aquest cop materi, aquest cop buscant el cop d'efecte a partir de les coses boniques. La pista arriba al final i Miqui Puig els Plata diu que és un goig que vinguis, que ens triïs, que feu servir el boca orella per dir que us agrada la pista de fusta. La cita és diària, ja ho saps. A les 8 del vespre de dilluns a dijous, amb capbussades del passat, quan busquem discos clàssics, amb invitació a DJs convidats, se m'ha colat la falca. Però sempre buscant la bellesa de les cançons. Recordeu que ens podeu trobar a partir de migdia als servidors de streaming, sempre a Trascat Cultura, i quan ho desitgeu, trucant a la porta de casa. Des de South London, UK, amb Monocoat, em demanen que, sisplau, presteu tota l'atenció i no marxeu, que això és bèstia. Surf Shift, el meu nom és Miqui Puig, els Plats, i per mi fer pista de fusta és un regal dels déus.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Comença Les Gates, un programa en què es parla de tot sense saber gaire de res. Les Gates, amb Mariona Batalla i la seva manada felina.
2: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades a Les Gates, al programa més decent d'ICAT. Per què, nenes? Perquè jo estava ahir escrivint aquest guió el dia abans de gravar, i per tant, el dia que em van treure un queixal del seny, havent hagut de passar per sessió de bisturí i puntets, perquè la denteta dels collons va decidir créixer en horitzontal en comptes de vertical. He de dir que l'univers està molt, molt adelantat amb tecnologies, però em van treure el queixal amb tamalles, cosa que encara no tinc. Però bueno, en fi, que avui estic contenta perquè no sembla un hàmster ni el nen que menja xocolata sobre, per sobre les seves possibilitats, a Charlie, la fàbrica de xocolata, i perquè puc dir la M, la B i la P de manera perfecta. Així que això és molt bona senyal. En fi, avui el tema no sóc jo, sinó que ara que ve el bon temps ens n'anem de festivals, però ho fem de manera ètica i conscient, parlant amb penya que sap de coses. Què tindrem avui? Doncs farem taula rodona amb els nois de Say It Loud, que són un festival de música i cultura nascut el 2008 a Barcelona, que aposta per la independència, el cooperativisme i la transformació, allunyant-se una mica del que és la indústria musical tradicional i defensant un model cultural accessible, crític i compromès amb la construcció d'alternatives socials i comunitàries. I per altra banda tindrem també el Nando Cruz, que és mitiquíssim periodista musical des de finals dels 80, ha fet un munt de coses, ha escrit per revistes musicals, ha estat a premsa generalista, ha estat a tele i a ràdio, però a mi el que més m'agrada, o el que per mi és més destacable, és que ha estat ha invertit moltes hores de la seva vida en posar el focus en realitats musicals marginades per la cultura mainstream i els mitjans de comunicació convencionals. El Nando és també autor dels llibres Macrofestivales, El agujero negro de la música i Microfestivales y otros escenarios posibles. I tancarem el programa amb el Luis Benavides, que és sociòleg, periodista, director i locutor del programa de ràdio El Equalizador, centrat principalment en fer d'altaveu de l'escena local, i és autor de diferents articles a revistes musicals, com per exemple la Rock Zone o la Mondo Sonoro, i ara també és pare del seu primer fill editorial, que és Actitud, vida en los minifestivales, publicat per Silex. Avui la selecció musical va de grups locals i o relativament emergents, i comencem amb Grup de Ties, un grup que, està format per ties, d'entre les quals la nostra sexòloga resident, la Betty Badia, i són una mena de grup de pop-rock una mica petardo que ens encanta i que heu tingut aquest cap de setmana tocant a Sabadell dins del marc del Festival Ambassa. En uno de...

0: Apaga el mainstream, connecta't a les gates. Cada diumenge de 9 a 10 de la nit a la sintonia d'ICAT.
1: Toques molt més ràpid que la competència. Els teus solos tenen molta més substància. Però en el fons tens enveja de la nostra salsa. Del Carib a Suècia ballen quan toca la banda. Sols es calen quatre notes per fer moure el cul a tots i a totes. Ni tensions ni harmonies loques per revolucionar les hormones. No te n'adones que t'han pensat cansa les neurones. Vine a ballar i a passar l'estona. Crema les penes sense mirar l'hora.

0: Doncs comencem amb aquest intensiu sobre festivals, ara que s'apropa el bon temps, però ja us deia que ho farem des d'una mirada crítica i ètica, la manera el màxim possible que puguem. Teniu els nois de Seed Loud, com esteu?
1: Bona tarda.
2: Hola, què tal? Bones.
0: I teniu el Nando Cruz també parlant, aportant la seva visió periodística. Com estàs, Nando?
3: Hola, molt bé. Molt encostipat, però va. Bueno.
0: Bueno, és que és l'època d'enconstitar-se.
3: Jo tinc una veu així entre Roger Mas i Quevedo o Johnny Cash o algo així, però no és la meva. Si un altre dia vinc, notareu que la tinc una mica més aguda.
0: Però així ja fa actitud. Escolteu, primer us faré preguntes com per ubicar-vos una mica abans d'anar al tema gros, així perquè com preguntes més genèriques perquè la gent us col·loqui una mica quina és la vostra línia de pensament, i us volia preguntar, són preguntes així molt obertes, però en general, com quina relació teniu amb el mainstream i amb l'underground? Si feu aquesta diferència, amb qui teniu més bona relació, amb qui...
4: Hi ha quòrum, no? Underground, jo crec, no? O sigui, no sé, tothom venint d'allà, jo crec que tots els que estem aquí venint d'allà, i al final, no sé, jo penso que és la base de tot, i sense l'underground és que no existiria res del que pot existir després, no? Uh-huh.
3: Sí, jo suposo que èticament sí, tot i que com a consumidor, diguem, evidentment hi ha coses al mainstream que són altament agradables i disfrutables, la qual cosa no vol dir que tot el que hi hagi darrere pugui ser més qüestionable.
0: Mm-hmm. Bueno, és que al final, bueno, ja parlarem també de contradiccions, perquè al final també hi ha coses que si estan al mainstream és perquè estan fetes per agradar, vull dir que ningú no és com... ningú està exempte de que li agradin certes coses.
3: I és un art, també, fer coses que agradin a moltíssima gent, vull dir que hi ha uns mèrits, però també sovint pel darrere hi ha tota una sèrie de mecanismes que els qüestionem en altres contextos de la vida i en el canvi, en el cas de la música, no ho qüestionem i no està de més.
0: Tenia apuntat la frase de l'underground ens dona la vida i el mainstream ens dona de menjar?
2: A veure, jo crec que són dos conceptes que estan plenos de matisos, sobretot en l'underground, diria. Si l'underground és allò amb el que no et pots guanyar la vida, segurament l'underground no ens interessa a ningú dels que estem aquí, perquè bàsicament li posem molt d'amor, moltes hores, molts esforços personals i col·lectius per poder viure del que ens agrada fer, i sempre una mica intentant impregnar-lo com de certa ètica, no? Aquest èticament del que parlava el Nando. Llavors, bueno, si l'underground, si no ens podem guanyar la vida amb el que potser popularment es coneix com l'underground, potser és un concepte que a mi no m'interessa gaire. Ara sí, com a l'underground sentés allò que no està a l'aparador o allò que no està ni tamisat ni filtrat per diguéssim, aquest turbocapitalisme musical, però que aun així deixa aquests marges per poder anar peleando i sobreviure, llavors sí, ens representa.
0: Perquè el que jo penso a vegades és que tendim a romantitzar l'underground, però d'alguna manera, si romantitzem aquesta idea de fer art per l'art, no sé si estem romantitzant alhora la precarietat una mica.
3: Clarament, sí. Clarament, i això és un carreró sense sortida, que l'únic que genera és projectes de 3, 5, 8 anys, després dels quals arriba un moment de frustració tremenda, l'esfondrament, i un altre, a lo millor, que vulgui tornar a començar de zero per durar 3, 4, 5 anys, i això no és una manera, no és una manera d'existir. L'altre dia, per coses aquestes de les xarxes que de sobte t'apareixen coses que no estàs buscant, em sortia unes decles de l'Steve Albini, productor nord-americà, i un tio doncs, amb una manera molt clara d'entendre les coses, que diguem és que davant d'aquesta manera turbocapitalista, d'aquesta mentalitat de un tio que tregui tota la pasta, tot el suc d'anar xuclant la sang dels altres, l'alternativa no ha de ser que ningú pugui viure de la música, sinó en tot cas que creixin coses que garanteixin que puguin seguir existint i que no es basi en la idea aquesta del cop de colze per guanyar allò, sinó, bueno, si ho faig jo, però en podem sortir més o menys beneficiats quatre, i els quatre puguin seguir creixent, doncs això tira, però l'underground com a pou de misèria i autoprecarització és un carreró sense sortida.
0: Clar, és que a mi una cosa que em preocupa, per exemple, és la diferència dels catxets entre segons quins artistes, i penso, és que igual també és una idea molt romàntica, no? Però si tots estiguessin disposats a tenir com uns sous que no siguin hiperrics, no, és que no sé com explicar-ho, però com no fer-se extremadament milionaris, potser donarien espai a que hi hagi altres persones que puguin tenir com uns sous més dignes i que es pugui viure bé de la música, però que tothom pugui viure bé de la música.
4: Jo crec que una de les causes, no sé, aquí l'expert Nando es corregirà, si no, una de les causes del tema dels catxers, no, aquesta diferència que pot haver-hi entre artistes que cobren molt i artistes que cobren una cosa més justa, té molt a veure amb el model d'oferta que impera el mercat, no, del tipus d'esdeveniment, de si és un festival, no? Tot ha esdevingut a un model en el que el que prima és el macroesdeveniment i tot el que és l'esdeveniment de base, el tema de sala, les gires petites i tot el que és el mig format i petit format, clar, està patint molt. Llavors jo crec que aquí, a la que sumen artistes, no, al carro aquest del macromodel, jo crec que és quan comença realment a implementar-se aquesta manera de ser pagats, no? Uh-huh. I crec que això, si no es canvia aquest model, això es perpetuarà més, no? I cada vegada més, i serà molt difícil.
0: Però a mi hi ha un punt que no sé, és que igual sóc com un rar avís de la meva generació, però penso, a mi els festivals no em criden l'atenció, com per la llunyania, els macro, festivals per la llunyania amb l'artista, per aquesta sensació com de fredor. Jo prefereixo veure el meu grup preferit en una sala contra més petita, millor, també pel tipus d'experiència. Llavors penso, per què els joves d'avui en dia els hi criden tant l'atenció en festivals enormes en els que l'experiència serà completament freda i molt poc personal? Serà una cosa com molt genèrica i molt... I penso, existeix el factor tiktokejable? Una cosa que sigui cool, que de la qual estic com orgullós de poder ensenyar que he estat aquí.
3: Bueno, hi ha una maquinària de màrqueting que ha treballat durant més de dues dècades per convèncer-nos de que si no anem a un macrofestival durant un any som uns matats.
1: Estem fora, no?
3: Clar, no ets ningú. No només com a espectadors. Molts grups tenen la certesa que si no estan en algun festival gros és com si haguessin desaparegut. També hi ha un altre tema. És que d'un temps ençà, i justament gràcies a aquest màrqueting i aquesta intenció continuada de convèncer-nos que hem d'estar a aquests llocs, aquests espais macrofestivals s'estan omplint de gent a la qual la música li interessa relativament poc. Llavors, clar, a tu sí que et sap greu no veure el teu grup preferit amb una proximitat, però és que allà dins hi ha molta gent que no té grup favorit. Diem que la música és una cosa que estarà passant, però que la gràcia és l'estar allà. I sobretot explicar què has estat. Però veure un grup a 30 metres o a 200 metres... un grup que te la sua, bàsicament, perquè yeah. No, llavors tampoc t'estàs perdent tant. I, de fet, als macrofestivals els està passant això, s'estan convertint en un lloc on un espai que atreu molta gent no especialment interessada per la música, i la gent molt interessada per la música cada cop se sent més estranya i busca altre tipus d'espais.
0: De fet, una reflexió que feia ahir mentre preparava el guió és que no em crec que un festival aposti per la cultura i per la diversitat musical quan se solapen quatre grups que toquen alhora en diferents escenaris, no? Com, pot ser que últimament els macrofestivals estiguin com basats en un model que principalment està pensat per atraure turisme i impacte econòmic?
3: Mira, abans d'ahir sortia un titular al periòdico que deia: el Primavera Sound, la Fórmula 1 i la visita del Papa disparen les reserves hoteleres. Vale? Estan posant tres models de negoci, perquè són models de negoci diferents, al mateix sac, perquè finalment la repercussió és idèntica.
1: O sigui, i no està el Barça, no? Por ahí i no parlàvem del Barça, no?
3: El Barça ja ha acabat, però el Papa, els Cure i no sé qui corre ara, perquè no domino de Fórmula 1, són el mateix model de negoci, que és una estrella que arriba a una ciutat i atrau un munt de gent. Llavors, aquest és el model. La indústria, o sigui, els macrofestivals són part de la indústria turística fins al punt de que molts festivals presenten el seu cartell de cada any a Fitur, que és la fira de turisme que es fa a Madrid cada gener. Més clar, l'aigua.
0: Jo us volia preguntar també a vosaltres, nois, com a programadors o com a gent que acompanyeu a artistes, que de vegades crec que es ven com la falsa fantasia, perdoneu, als artistes petits de... et donem l'oportunitat de tocar el Primavera Sound a les 3 del migdia amb tota la solana, i és com... Ostres, no creieu que és molt més digne per un artista tocar una sala plena de gent que ha pagat una entrada per anar a veure...

0: veure una sala amb 100 persones, que ja són un munt, cantant a pelo els meus temes.
1: A veure, o sea, no sé si és una qüestió de més digna o no, però sí que crec que tocar davant de 80 o 100 persones que han pagat l'entrada per connectar amb la teva música, perquè han sentit el disc o LP que estàs presentant i tal, o sigui, no només és dona més caliu, és més proper, sinó que a més crec que com a artista et connecta 100% amb el teu patrimoni, que és el públic que tu t'estàs generant, i és la gent amb la que d'una manera o una altra, saps, està ahí perquè et valora i que tu com a artista potser tens la, entre comillas, responsabilitat de cuidar. Això queda completament desdibuixat en un esdeveniment, en un macroesdeveniment, en un macrofestival, i diria que queda desdibuixat fins i tot per bandes molt, molt consagrades, saps? O sigui, jo crec que ara ja estem vivint uns temps en els que hi ha un munt de bandes que, i d'artistes que potser per la seva trajectòria molt enfilada dins de grandes agències de management, grandes agències de booking i, per consegüent, grandes macrofestivales, potser no saben identificar qui és realment el seu públic, no? Entonces, allà, precisament una de les coses que més s'està reivindicant quan es reivindica la cultura de sales és aquesta cercania, aquesta reivindicació, diguéssim, de lo que és el contacte amb la cultura i amb la música real entre el públic i l'artista, no?
0: Però s'estan perdent completament les sales i la cultura de les sales, i crec que això també el que fa, no sé si estareu d'acord, és que de la mateixa manera que igual mai ha existit la classe mitjana a nivell social, a nivell musical està desapareixent aquesta classe mitjana que potser podia anar sobrevivint tocant a sales, perquè si desapareixen les sales només pots tocar o a un garito superpetit o ja te'n vas al macrofestival. Llavors no queda espai per aquests projectes que estan creixent. Llavors, quin és el lloc? És a dir, on queden tots aquests artistes que estan en aquesta mena de limbo, que no estan ni...
2: Bueno, aquesta és la pregunta que es fan als grups i que els obliga sovint a haver d'acceptar tocar en aquests festivals, esperant que algú els vegi allà o esperant simplement que acabi el festival i poder presentar-se a l'Ajuntament de Torn i dir, és que jo he tocat aquí, no pretenguis pagar-me 4, m'has de pagar 8. Aquí el que hi ha de fons és la desaparició dels circuits i la desaparició de tota una manera de funcionar al marge del mainstream. Hem començat parlant de mainstream i underground. Aquí el problema que hi ha és que això es desdibuixa en el moment que tant l'underground com el mainstream, quan volen sonar, han de sonar al mateix lloc, que és Spotify i les plataformes, ¿vale? Tu abans, si volies comprar-te un disco de Fugazi, podies no anar al Corte Inglés i t'anaves a una botiga especialitzada en aquest tipus de música, i en aquest tipus de botiga no trobaries un disco de Madonna, ¿vale? El de Madonna estava al Corte Inglés. Hi havia diferents circuits, diferents canals per comprar i vendre discos, per escoltar música, bars. Quan tot això es desdibuixa i tothom ha d'anar a petar al macrofestival o tothom ha d'anar a petar a Spotify, evidentment, qui queda en desavantatge és l'underground. Evidentment, qui té més avantatge serà sempre, pues, Dua Lipa o qui sigui, perquè tot està construït, tots aquests canals estan construïts per afavorir el més gran, perquè és el gran el que al final acabarà de menjar a Spotify o al macrofestival. Llavors, aquests artistes petits que estan allà dintre de la plataforma, però que ningú acaba de trobar, o aquests artistes petits que estan tocant a les 3 de la tarda, estan omplint forats perquè la gran maquinària segueixi rodant, però amb molt poques possibilitats de poder existir com es podia existir en altres moments de la història, on tu tenies el teu circuit de llocs on tocar, el teu circuit de botigues, el teu circuit de fanzins, el teu circuit d'emissores pirates o el que fos, i tu podies existir per un altre canal. Ara la cosa està més complicada.
0: Mm-hmm. Vosaltres, no és com ho porteu també acompanyant artistes, a dir... No sabem, o sigui, a mi em passaria a dir, no sé on col·locar-vos.
1: A veure, o sigui, jo crec que per una banda, o sigui, quan et dediques a això del management i l'acompanyament artístic, sempre hi ha en algun moment que tienes que bailar con el demonio, vull dir, que no estem al marge de res, no?
3: No, bueno, jo crec que al final hem de trobar l'equilibri, també això és una cosa que a la convivència del dia a dia amb l'artista, no? Crec que s'ha de parlar i s'ha de,

0: ha de compartir, no? Perquè n'hi ha incongruències i n'hi ha com, jo que sé, coses que a vegades fas i que a lo millor no estàs tan d'acord i a vegades estàs més d'acord i has de jugar una mica, com diu ell, no? Entre una cosa i una altra.
1: I bueno, al final tampoc no podem exigir que siguem éssers espiritualment superiors, que tots tenim contradiccions i...
2: Completament. Clar, perquè és donar la, primer, perquè és donar la batalla per perduda. I segon, perquè en aquest context les contradiccions les té qui vol fer les coses ben fetes. En canvi, el que plantifica les regles del joc i el que escanya l'altre, aquest no té cap mena de contradicció. Llavors, clar...
3: El que sí, o sea, és una realitat, vull dir, per lo que són bandes petites, mitjanes, o sea, la sensació de, des de fa uns quants anys, és que el cercle d'exhibició, ho diem, no, molt, no, cada cop és més estret. És veritat que aquí jo crec que, per exemple, a Catalunya hi havia un patrimoni molt important, molt interessant, i que era el trampolí perfecte per bandes de petit, bandes petites i tal, per donar-se a conèixer, no? Que era, pues, tot el circuit de festes majors alternatives, esdeveniments autogestionats. Jo me'n recordo quan vaig arribar aquí a viure a Catalunya, que a Sant Jordi, a Sant Joan, hi havia calçotades populars i el protagonista no només era la comunitat celebrant en els seus barris i a les seves places, sinó un escenari més o menys gran i una o dues bandes convidades del barri i tal, que anaven una mica, pues bueno, no? S'anaven situant i tal, i allò també per tot l'ecosistema d'agències petites de management o de booking com nosaltres i tal, pues era com el joc perfecte on anar connectant amb les bandes amb les que curraves, amb els públics potencials, etc. Allò és un ecosistema que crec que hem perdut.
1: Bueno, és que clar, aquí entra l'altre bloc gran que tenia, que literalment, a veure com li havia com... els quatre ens que controlen la música. Però perquè em fa la sensació que literalment la indústria musical, que no l'escena, que crec que és important diferenciar aquestes dues coses, la controlen quatre empreses, quatre persones que generen que no hi hagi pluralitat en aquest sentit. I que crec, i aquí hi ha molt moltíssim, que aquesta gent vetlla molt poc per l'art i per la cultura, perquè jo penso, jo crec que si fos una persona amb poder dintre de la indústria diria, mira, que tu vols fer la teva festa major aquest grup, vale, però per 2.000 euros més et colo aquest artista que està començant a fer música, que és del mateix rotllo i crec que t'encaixarà, però no ho fan.
2: Bueno, si és de la seva empresa, sí. Si és de la seva companyia, sí. Si és de la seva agència, de fet, és la manera de funcionar. Et dono aquest gros, però col·loca aquest petit, que també és meu, perquè vagi creixent. Bueno, és que aquest mercat, com tots, són extremadament competitius. I la idea, abans deies, és que als macrofestivals no hi ha cultura. No, a tot arreu hi ha cultura. El que passa és que sovint és aquesta idea de... jo seré el teu proveïdor de cultura i no busquis cultura a ningú més, te la donaré jo. Llavors és una manera d'intentar com monopolitzar la màxima part de sector, i això passa a tot arreu, i evidentment en el món de la música i aquí a Catalunya, doncs és evident que passa.
1: És que hi ha una cosa que a mi també em preocupa, és que, per exemple, jo parlo de Barcelona perquè és on visc i amb la cultura amb la que em relaciono majoritàriament, que és una de les ciutats que té més macrofestivals durant tot l'any, però no hi ha una escena viva durant tot l'any. És a dir, per exemple, festes majors, passen un munt de coses, hi ha un munt de festivals i tal, però després a nivell programació, a petita escala, coses que passin com durant tot l'any, no, com que sempre hi ha els grans esdeveniments, però durant la resta de l'any sembla que hi hagi com una mena de bola d'aquesta com de l'oest, o que no està tan patrocinada o tan, no és tan visible el que passa, per exemple, als centres cívics, com que no se li, gairebé queda com apartat, i passen un munt de coses interessants. No sé si m'explico.
3: Nando, crec que és el moment de que parlis de Lupa.
2: Jo crec que aquí tenim un problema fomentat, diguem, sostingut també pels mitjans de comunicació, i és que ens dediquem a parlar només de les coses grosses i no estem dedicant prou temps a visibilitzar les coses que passen als espais petits. I en aquesta ciutat hi ha molts locals de 20, 30, 40, 60 persones que estan subsistint tornem al tema aquest de l'autoprecarització i de la subsistència i de la resistència cultural, doncs hi ha un fotimer d'espais que estan més enllà de circuits de centres cívics, casals, ateneus, ocupes, o sigui, hi ha infinitat d'espais que estan allà sostenint en realitat la cultura d'aquesta ciutat setmana rere setmana, de dilluns a diumenge, discoteques, a l'extraradi, o sigui, hi ha absolutament de tot que no estem visibilitzant perquè ens han venut i hem acabat comprant la idea de que aquí només passen coses quan hi ha grans esdeveniments. Si ens poséssim a comptar la quantitat de gent que passa pel Diobar, per la Descomunal, per tots aquests espais durant la resta de l'any, aquesta quantitat de gent multiplica per 10, per 15 o per 20 la que va a macrofestivals. El que passa és que són xifres petites que individualment no són significatives, però quan les sumes et dona el veritable mapa de l'activitat musical que hi ha en aquesta ciutat.
0: Jo volia afegir una cosa del que parlàvem abans, que era que hem de tenir en compte també, a part de lo que és la promoció privada, no?, a dins de lo que és el model de cultura o de macroesdeveniment, el paper que juguen també entitats públiques com ajuntaments, etcètera, no? L'altre dia, a la fin de Vilaseca, que estaven ahí parlant amb companyes i companys, parlaven també de lo poc, les pocs ajuntaments, diguéssim, o tècnics de cultura que aposten per petites propostes o per propostes més conegudes, que no sigui sempre la mateixa, no? Aquí a Catalunya ho veiem molt, no? A festes majors sempre es repeteixen molts els mateixos artistes. Llavors, crec que aquí també hi ha una part que nosaltres, diguéssim, com a petits promotors o acompanyats d'artistes, podem batallar, però després també
3: hi ha una responsabilitat
0: pública per apostar per això. Jo crec que això és molt important i s'ha de dir que, per favor, sisplau, comencem a programar artistes més diversos i no tan coneguts, que també tinguin les mateixes oportunitats que els que estem amb grans agències d'aquí del país, no?
2: Espais que reequilibrin la balança i no macrofestival la festa major i macrofestivalitzar tota la nostra vida, que és el que està passant.
1: Perquè qui creieu que decideix el que avui s'escolta? Perquè jo potser diria que antigament sí que era la ràdio, però dubto que la gent jove escolti ràdio. Però llavors què és? És TikTok? És les xarxes socials? Són, al final, en el fons, les quatre persones que dèiem que dominen la indústria, l'escena...
2: És que el que sona és intercanviable. Vull dir, són les empreses i l'estructura la que està en mans de molt poca gent, però el que col·loca aquesta gent a cada festival o el que acaba disparant a Spotify, aquest any és un artista i l'any que ve serà un altre. És l'estructura mateixa la que hem de qüestionar, no el nom de l'artista que ara sona a tot arreu, perquè el nom de l'artista que ara sona a tot arreu d'aquí 2 anys serà un altre, però l'estructura serà la mateixa. I quan aquesta estructura, quan aquesta mentalitat de hem d'aconseguir el més gros de l'estiu al macrofestival, és normal, però també a la festa major, és quan ho tenim tot enverinat.
1: Creieu, però, o sigui, sou optimistes i creieu que hi ha maneres ètiques de créixer o que per... És que a mi em fa la sensació que ens han convençut de que massificació és sinònim d'èxit.
0: Jo pregunto, i hem de créixer tota l'estona?
1: Clar, hem de ressignificar l'èxit? Vosaltres que acompanyeu artistes?
3: Hem de ressignificar l'èxit, sí. I és sobretot, bueno, responsabilitat de tota la indústria i és responsabilitat dels artistes, també. I dels seus managers i una mica anar aterrant expectatives, però a l'èxit com a i més, i venga, i més, home, omplir una sala de 100, 200 persones, de gent que vingui a veure la teva música,
1: mobilitzar 100 persones,
3: jo considero un èxit.
2: I que aquestes 100 persones vulguin tornar d'aquí un any a veure't?
0: I que compren el teu merch ahí, si deixo una pasta del teu merch, que no es deixaran al festival, perquè no podran vendre, perquè el festival normalment es cobrarà 200, 300, 150 paus per vendre el merch.
2: Ens han venut la idea de que el bo és el gran, igual que amb els cotxes, igual que amb tot, però amb música, la idea de que quan més gran sigui el lloc, més guai, és totalment perversa, perquè és el contrari. O sigui, quan més gran sigui el lloc on veus el concert, no ho veuràs millor. ho veuràs a través de la pantalla, et donaran cops de colze, faràs mitja hora de cua per veure la barra i, a més, t'estaran cobrant un pastizal més despeses de gestió proporcionals al preu de l'entrada. O sigui, la idea aquesta de que el més gran és el millor... un restaurant de 1.000 persones és millor que un restaurant per 20 persones? Ara mateix diries que no. Doncs en la música ens ho han colat.
1: A mi el que em preocupa és com li fas entendre això a un artista jove, 16, 17, 18 anys, que comença a fer una carrera i que li costarà no comparar-se amb la trajectòria d'altra gent que viu de la seva música en aquesta ostentositat de la que parlàvem. És a dir, com convences a una persona jove que ha caigut a les trampes del sistema de que la cultura necessita un decreixement?
3: És que, bueno, les trampes del sistema d'una manera o altra, òbviament, hem caigut tothom, així que el primer és ser conscient i mirar una mica què és el que vols una mica revertir o fer un exercici, un autoexercici important de quines són les teves expectatives o quina és la teva realitat i com vols aterrar la teva carrera. Per mi la música és una... és això, és una carrera de fons. Vull dir, per mi un artista... que comença i que vol tenir una carrera llarga o que es vol dedicar a això, que vol gaudir-lo i demés, pues sobretot és sentar les bases perquè d'aquí a 5, 10, 15 anys mira enrere i la seva carrera i la seva trajectòria le continuï representant. I això és 1.000 vegades més difícil si d'alguna manera aspires a que el teu creixement sigui de 0 a 100 en qüestió de què? Un any o menys, no? Segons com. Per nosaltres és una qüestió molt de pell, diguéssim. O sigui, generalment no sabem treballar amb gent que té aquestes expectatives o gent que entén la música i la carrera d'aquesta manera. I bueno, i a vegades pues, d'una manera molt natural i tal, perquè sí que és veritat que existeix ahí, si al final no acabes congeniant, pues simple i llanament potser no som la teva agència, no? Nosaltres no treballem per autopistes, treballem per comarcals, diguéssim. És la manera que ho sabem fer amb totes les nostres amb totes les nostres projectes, no? Del festi, del celler, del management. I anant per comarcals hem arribat a plantar banderes en places majors i capitals, no? Vull dir que en aquest sentit pues, estem contents, però sí que aquí hi ha una responsabilitat per part de tots els agents implicats, artistes i tal, d'estar alineats i sobretot de fer un exercici de responsabilitat autocrítica de quin model de carrera és el que vols, no?
2: Ara el Pablo deia això de les autopistes i les comarcals. A mi m'agrada molt també fer servir la metàfora dels quilòmetres d'AVE i els pobles que no tenen estació de tren, no? O sigui que en tenien però que ara ja no la tenen. Estem anant cap a aquest camí. Llavors, a més d'una carrera de fons, com diu el Pablo, per mi la música també és una conversa, no? És un diàleg que estableixes amb una sèrie de gent amb el desig, segurament, de generar una mena d'espai comú, aquesta idea de comunitat, que és el que hi ha darrere d'una sala de concerts i darrere d'un festival. Un macrofestival no és una comunitat. Un macrofestival és una piràmide laboral i un espai massificat de gent on la idea de comunitat justament es dilueix. Llavors, si volem que la música sigui això, a més d'una carrera de fons, també un espai on ens entenem, on revisem les coses que pensem del món, on acabem de sentar-nos al lloc on estem, on fomentem l'esperit crític, on entenem a l'altre encara que no tingui la mateixa pell que nosaltres, bueno, totes aquestes coses que considerem que la cultura ens ajuda a desenvolupar, doncs hem d'entendre que la música ha de ser un lloc que, doncs això, que generi aquest espai de comunitat i no un lloc on tu et poses a cantar i a veure si passa algú i te compra el disco, que és aquesta idea de entra aquí, canta les cançons i a lo millor et sona la flauta, i la flauta no sona, la flauta sona per qui ha muntat tot aquest entramat, que bàsicament són les empreses que venen a caçar clients del banc o compradors del Cupra o llogaters d'Idealista o clients de la CaixaBank o totes aquestes coses, o d'Iberdrola o de Repsol.
1: Doncs, nois, moltíssimes gràcies. Ara necessitaré molt fort parlar amb el Lluís Benavides perquè ens parli de la vida dels minifestivals, que encara hi ha esperança. Moltíssimes gràcies per haver vingut. Us deixo una cançó de Nuig, que es diu Estimada Barcelona, que ens parla una mica de com està la ciutat, i continuem amb aquesta conversa.

0: al sofà de les gates de Luis Benavides amb la millor banda sonora. Com estàs, Luis?
1: Què tal? Molt bé, molt bé.
0: Escolta, abans estàvem parlant una mica de l'univers dels macrofestivals, però avui ens ha parlat una mica del teu llibre que es diu Actitud, vida en los minifestivales, que, com a anècdota, està publicat per Silex, que és la mateixa editorial que hi va publicar el llibre
1: Nando Cruz, un grande. Sí, sí.
0: Escolta, Luis, posem-nos una mica en context, perquè és molt fàcil ara posar-se a parlar, no, de que has fet grans ressenyes musicals i tal, però per entrar a l'underground necessites com tenir una manera d'entrar-hi i d'entendre'l. Com arribes tu a l'underground? Ets fill germà petit?
1: Soc germà petit, però la meva germana no em va passar música.
0: Vale.
1: A la música en general, entro a l'institut perquè justament el germà gran d'una amiga ens passava CDs, que era l'època dels CDs, i llavors piratejava aquests CDs en casset, no? Recordo el tema dels tots més jove.
0: Sí, però he tingut cassets.
1: I el tema d'entrar a l'underground, clar, aquests eren CDs de discos, àlbums de bandes molt grans, tipus alternatives, no? Bandes alternatives com Nirvana, Soundgarden, Pixies, Breeders... però a l'underground vaig entrar a partir del meu programa de música, que vaig començar fent Ràdio Fórmula, punxant coses que escoltava jo a les ràdios i coses més mainstream, diguéssim. Però amb el temps em van començar a contactar bandes locals, bandes petites que volien venir al programa, i va ser així com mica en mica vaig començar a descobrir bandes brutals, pues això, i fer amistats i anar a més concerts, i va ser una mica la meva porta d'entrada.
0: Després de tants anys vinculat en aquesta escena de la contracultura, què és el que et va motivar a escriure un llibre? És a dir, hi ha algun fet, alguna cosa que diguis, va ser com el despertar d'aquesta voluntat de ser pare d'un llibre?
1: Home, moltes coses. Sempre he fantaseado amb fer un llibre i no tenia clar el tema. He pensat sempre en fer una biografia, no? Allò que, que tens idees. Però va ser justament quan em vaig llegir el llibre de Nando Cruz, Macrofestivales, el 2023, que jo l'estava llegint i pensava, ostres, quina ràbia, no? Com pot ser que aquesta gent faci les coses així quan hi ha altres maneres de fer que són més guais, que són més ètiques, que són més sostenibles? I llavors jo pensava en el Festival Actitud de Vidreres, que jo sóc un habitual, i vaig tenir la idea de fer una mena de història oral del festival, perquè jo pensava, és que tinc totes les fonts, o sigui, jo he anat a més de 12 edicions, a totes menys la primera, i podria parlar amb aquest, amb l'altre, amb aquesta banda que va tocar, amb l'altre, amb l'organitzador que conec, que és molt amic meu, però al final parlant amb l'editorial em va dir, està molt guai la idea, et compro el títol, l'actitud, però parla amb més festivals que siguin similars, amb els mateixos valors, i aquí van començar l'etapa aquesta de recerca.
0: De fet, en el llibre reivindiques molt com la figura de la persona organitzadora com a motor cultural invisible, no? Que la gent ho fa per activisme, no? Com no per un negoci. Que aquesta és pràcticament, diguéssim, la tesi del llibre. Tu tens una visió optimista vers la música, l'underground...
1: El llibre més que optimista, el llibre és en clau positiva. És a dir, si el llibre del Nando Macrofestivales denunciava, entre cometes, o posava el focus en coses que s'estan fent, pràctiques que no són molt, molt ètiques o sostenibles, jo volia parlar d'una altra manera de fer, no? D'una manera, pues, d'autogestió, del do-it-yourself, de fer les coses sense ànim de lucre, sinó amb un esperit, diguéssim, més artístic, no? I llavors els macrofestivals sí que podem parlar de que estan buscant com a l'artista del moment i hi ha com una competició de veure qui porta el pet més gordo. En canvi, aquí els minifestivals, el que comentes, o sigui, aquí la personalitat del programador, de l'organitzador, organitzadora, és superimportant, perquè al final el que programa són les bandes que li agraden.
0: El que parlaves també, no sé si és al llibre o en alguna entrevista, que de vegades hi ha més aquesta tendència de grups underground demanant catxets que no són proporcionals, diguéssim, com el que ells generen, o que són una mica desproporcionats, o creus que també s'ha de ser una mica coherent? És a dir, com a artista, tu has de saber on estàs tocant i saber quin és el teu context,
1: sí,
0: i on pots estirar i apretar una mica i on no.
1: Home, aquí sí, algunes bandes tenen una mica de responsabilitat, o no, eh? És a dir, la banda pot demanar el que vulgui, però després que no es queixi de que no pot tocar en aquest poble o en aquest minifestival, perquè els números són els que són. Llavors, jo sempre recomano a una banda d'així petita, mitjana, que quan s'ofereix un festival pregunti què els hi poden oferir i si et va bé, bé, i si no, també. Però ja quan comencen a entrar managers d'aquestes bandes petites i comencen a demanar 3.000, 4.000 euros, quan potser a Barcelona no omplirien una sala de 90 persones, dius, ostres, potser no, no, aterra una mica, no? I sigues més realista.
0: Perquè creus que aquí han influït tot aquest circuit de les festes majors, d'ajuntaments que tenen molts diners per invertir en música i que ho aposten tot a la programació de festa major i després durant l'any no fan altres activitats. Però llavors això me l'acostuma una mica als grups a dir, ostres, és que, bueno, jo m'imagino el grup d'algú jove que diu, hòstia, doncs si ara ha fet un concert per 3.000 pavos, perquè ara no podria demanar 3.000 pavos.
1: Mira el que deies tu abans, potser has de ser més coherent i també seria una mica al públic. Al públic sí que el pots malacostumar a que tot sigui gratis i llavors després es queixa si un concert a la Meteoro o a la Vol costa 5-10 euros i toquen tres bandes i dues són de fora. Hem d'entendre que la cultura s'ha de pagar. Llavors, igual que et dic que una banda ha de ser coherent i ha de demanar una cosa coherent a un festival petit, ja et dic que la majoria de bandes, moltes tocarien gratis. I això tampoc ha de ser així, o sigui, has de cobrar, o almenys no has de perdre pasta per fer música. Mm. Està molt bé que sigui un hobby, una afició, però tampoc hem de precaritzar-ho nosaltres.
0: És que és això, no sé si havies arribat encara o no, que parlàvem amb el Nando i amb els nois de Seed Loud, que de vegades em fa la sensació que quan romantitzem l'underground i aquesta manera de funcionar com més do it yourself i més autogestionada, igual estem normalitzant o fins i tot romantitzant la precarietat. Quan fer música sempre hauria de tenir una mica de retorn, perquè són hores invertides i és moviment cultural i està generant una xarxa, encara que no estigui a primera línia dels mitjans de comunicació.
1: Sí, a vegades es romantitza, però també entenc que som conscients de on estem i de què generem. Llavors, per això moltes bandes saben el que hi ha i per això no demanen i segueixen una línia, doncs això, de precarització.
0: Uh-huh. Us ponxo una cançó d'Effort, d'un grup de Barcelona de fa molt temps ja, que tenien un disc que es deia In It For The Passion i m'agradaria recuperar aquest esperit.

0: si tenim hardcore de banda sonora és perquè el Lluís és un habitual del hardcore d'aquí de Barna. Ja vam parlar amb els nois d'Histèria, Lluís, amb el Gavi i el Martí, i vam estar comentant que fa la sensació que la supervivència del hardcore està en mans de 3-4 persones que organitzen coses. Creus que en l'underground, sense voler, acabem repetint els mateixos patrons que en el mainstream?
1: Sí, perquè és el que veiem i és el que volem. O sigui, és normal que si tu veus una manera de funcionar, pensis que has de replicar-ho perquè tingui també èxit. Però per això està el llibre, ara hago aquí la cunya, per això està el llibre, per veure altres realitats, no? I també doncs, parles ara del Gavi, per exemple, del Can Keep Us Down, i al final, si tu veus com funciona el Can Keep Us Down, és una fórmula que es podria repetir i replicar en molts pobles. El tema és que no sé si hi ha gent tan interessada, no?, en fer aquest esforç, perquè és un esforç titànic, i d'aquí una mica el llibre, no?, que és visibilitzar aquesta feina que hi ha darrere, que és una feina invisible que la majoria de gent no veu i que no valora perquè no la veu.
0: A mi hi ha una cosa que em preocupa també, que és quan creus que un festival deixa de ser escena i comença a ser indústria? Per exemple, hi ha coses que m'espanten, que és que Primavera Labels comenci a programar grups tipus Turnstile, Art Ceremony, que tenen una sonoritat que venien del hardcore, no sé si segueixen sent hardcore o no, però bueno, com que em fa la sensació que l'underground està fins i tot sent absorbit i s'està convertint en una moda perquè les macroagències aquestes s'estan apoderant de tot, o sigui, hi ha aquest turbocapitalisme que ho està apoderant tot.
1: Ho comentava abans, al final és que l'underground i el mainstream són etiquetes que abans funcionaven i ara s'ha diluït molt, i l'underground és això, pots escoltar bandes de hardcore, aquest any per exemple estan en Tuixa Moré al Primavera Sound, i em sembla molt bé que toquin a tot arreu. El problema és que clar, aquestes grans companyies, aquests grans ens com el Primavera i altres festivals no poden viure només durant un cap de setmana a l'any. És una maquinària que ha d'estar funcionant, amb el qual que ha passat, que estan organitzant coses tot l'any, que està molt bé. El problema és quan agafen coses d'un format petit, mitjà, que el que fa és treure la feina a les petites i mitjanes promotores. Ara llavors queda com una cosa, un gap molt gran, un forat, i només trobem programadors petitets que programen a la Meteor o a la Vol, no?, a sales petites, i després trobem els macrofestivals. I aquest és una mica el problema d'aquest ecosistema on hi ha com una mena de peix gran que es menja tot i que fa que sigui molt complicat viure quan ets petitet i mitjà.
0: Creus que això patarà per algun lloc? Perquè jo crec que és com insostenible. O sigui, que d'alguna manera, no sé com, però patarà.
1: Jo no sé si patarà, però vull pensar que la gent començarà a valorar cosetes més petites, més de proximitat, més de pues això, de quilòmetre o quilòmetre zero, perquè la gent al final començarà a estar farta de que comentava abans, de les distàncies, de fer llargues cues, de pagar un abonament o pagar l'abonament a plaços perquè no tens diners, perquè cada cop és més car. I jo vull pensar que al final passarà això, que la gent valorarà més les coses petites i aquestes coses revifaran del subsol i afloriran.
0: Tu, Lluís, a banda, també has trobat una manera ètica de relacionar-se amb l'art i amb la cultura. Per exemple, que el teu podcast no està a Spotify i des d'allà fa molt de temps.
1: Mai ha estat a Spotify.
0: Sí, però vull dir que no és una cosa que hagis fet ara, que ho hagis tret per això de les mogudes d'Israel i coses.
1: Sí.
0: Per tu, la cultura i l'art també impliquen un compromís social?
1: Totalment. O sigui, al final la música és una extensió d'altres esferes de la vida. Llavors tu no pots ser un fill de puta en una cosa i a l'altra ser una boníssima persona. Jo crec que al final hem de ser coherents en totes les esferes, des de la laboral, com et relaciones amb els teus amics i com et relaciones amb la cultura també.
0: Clar, i com vius amb aquestes contradiccions o amb aquestes incoherències? Jo, per exemple, a vegades em passa que dic, pues hi ha un cap de setmana que em passo 3 dies anant a un concert de hardcore perquè és el Can Keep Us Down, però al final treballo al 3CAT, que és el que és, i no deixa de ser una ràdio pública d'una empresa, no, com una cosa molt gran. Clar, tot ha passat de treballar amb mitjans generalistes, perquè a mi em fa la sensació que és com... Bueno, a mi m'agrada pensar com... Bueno, els diners que guanyo aquí me'ls gasto en contracultura. I em rento una mica les mans.
1: No, tu ets un cavall de Troia, o sigui, tu aquí a la corba estàs punxant bloque i, no?, i coses així a nuig. O sigui, pues ja està guai. O sigui, estàs aprofitant un altaveu molt gran per donar difusió de coses petites. Em sembla meravellós.
0: Perquè creus, Lluís,
1: que... No veig la contradicció en aquest sentit.
0: No, eh?
1: Veig una tasca interessant.
0: Clar, creus que es pot... És que ho tenia apuntat aquí per parlar-ho abans amb els nois de Saïd Laudi i amb el Nando, que era si creus que realment existeix aquesta cosa com de trencar el sistema des de dins? O és una cosa molt que va d'un cop al Setangana i tothom li ha de comprar i...
1: A mi sembla bé, perquè al final la música no és només per escoltar la música i desconnectar, com diuen, no? Vas al concert i desconnectes dels problemes de la vida, no? Està molt guai anar a un concert i que et facin connectar, és a dir, anar a un concert, a un macrofestival, que et treguin una bandera palestina i que et facin un mini discurs, el Vinya Rock, per exemple, em sembla meravellós. O sigui, em sembla que és una manera de connectar amb la realitat. Uh-huh. I no em sembla incoherent, em sembla que és aprofitar l'altaveu. Hi ha moltes postures, no? Podríem fer ara aquí un altre programa amb el tema de boicot, però a mi em sembla una manera molt legítima d'anar a un festival d'aquests grans i parlar del tema.
0: Mm-hmm. Perquè, tornant al tema de Spotify, com és que ho has tenit tan clar des de fa tant de temps que no volies estar a Spotify?
1: Hi ha diferents factors. Els dos principals serien, el principal, tema de drets d'autor. O sigui, ja quan vaig començar, abans de tot això, i abans de saber que Spotify com era i com funcionava, ja hi havia un tema de drets d'autor, i llavors vaig començar amb Mixcloud i després a iVoox, que són plataformes que et cobrien, en certa manera. I després ja quan vas descobrint com funciona Spotify, que mai he tingut, doncs encara ho tenia més clar, tot i que hi havia gent que em deia, és que si tingués el programa o si et posessis a Spotify et podria escoltar. Jo penso, no, és que em pots escoltar ara, si és gratuït, no? Les altres plataformes són una cosa molt, molt barata. I llavors quan vaig començar a veure com funcionava el concepte aquest de tots contribuint, tots generant contingut perquè s'ho quedi una persona, un suec que és milionari i la resta no veiem un duro, dius, per què jo he de contribuir en aquesta màquina, no? Uh-huh. Em sembla molt injust, i de fet em sembla molt injust també no només pels creadors de contingut, pels que fem podcast, sinó pues, això per les bandes, que al final és una piràmide molt injusta. Uh-huh. On tu, jo o un altre, podem estar escoltant unes coses, però al final qui s'emportarà els duros per aquestes reproduccions seran sempre els quatre mateixos. És a dir, no s'emportarà Bloque, encara que tu estiguis Mariona tota la setmana escoltant Bloque, aquests diners aniran a 10 o 20 artistes.
0: Però això passa una mica també, tornant al tema de la música, amb el tema de festivals, amb concerts, festes majors, moltes vegades, jo què sé, els managers s'emporten el 20% d'un catxet, que un catxet de 80.000 paus, el 20% per agafar el telèfon i penjar des de casa seva, no em sembla gens malament.
1: Ja, bueno, jo no he vingut aquí a fer enemics i tampoc connecten...
0: Jo crec que sí.
1: No, i no connecten al com funcionen els managers, però evidentment és veritat que és el que dius tu, al final són 4 mails i s'emporten un bon percentatge.
0: Uh-huh. De tota manera, Lluís, tu ens ofereixes alternatives, parles en el teu llibre de l'actitud, que és una mica el llibre que al que li fes un homenatge, hi ha Perro Perdiguero Sound, de Don Benito, i el Madrid Pop Fest, el Canqui Pasdón aquí a Barna, el Sucre, Felicia Pop, Palante Fest, bueno, un munt de festivals així més do-it-yourself. On podem aconseguir el llibre?
1: El llibre, ara, clar, evidentment, no diré les grans plataformes.
0: Clar, no. Llibreries de barri?
1: Per favor. Llibreries de barri pues a tot Espanya. Té una molt bona distribució aquest llibre. L'editorial és Silex, que és una editorial petiteta, però té molt bona distribució i la podeu encarregar el llibre a qualsevol botiga. Demaneu el llibre i en 3-4 dies el teniu. I si em demanes algun llibre, mira, si ens escoltes a Barcelona, recomanaria, perquè sempre tenen alguna còpia, són molt macos, Ultralocal, Llibreria Sonora,
0: Ciutat més? Invisible?
1: Aquest no ho sé.
0: L'hem de colar,
1: no,
0: ja.
1: I es podria demanar. I també a Becore també tenen alguna còpia.
0: Doncs us recordo que el títol del llibre és Actitud, vida en los minifestivales, que no és el mateix que el del Nando, que parla de macrofestivals, però que podeu comprar els dos.
1: Són complementaris.
0: Jo crec que són perfectes per llegir-los, comprar-se un passamuntanyes i sortir al carrer a cremar coses. Lluís, moltíssimes gràcies.
1: A tu,
0: ens quedem amb una cançó de Joia.
1: Guai.
0: Per fer Caballito de Troya. I, gatetes, ens sentim la setmana vinent. Bon cap de setmana.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per a baixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa. Escoltes ICAT. Generació Digital amb Albert Murillo.
4: Benvinguts al Generació Digital. Aquesta edició és i serà molt especial. Volem fer una llista explicada dels millors videojocs europeus de tots els temps, en un moment on la comunitat política democràtica de dret europea està passant pels seus moments més baixos de pertinença dels seus ciutadans i quan més està sent atacada per les grans economies mundials, ens ve de gust deixar constància de les obres que els estudis de videojocs europeus han deixat per la posteritat i han marcat tendència en la indústria dels videojocs. No sé si ens sortirem amb una pertinença més gran a Europa després del programa, però almenys serem més conscients de la importància d'aquests videojocs, sense mencionar autors japonesos, nord-americans o sud-coreans. Visca l'antic continent.
1: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
5: Here's to many more exciting adventures.
6: Em dic Salvatore Marino.
7: You and me are the best.
0: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara, els diumenges, a les 10 de la nit, a ICAT.
4: Francesc Xavier Blasco i Albert García, benvinguts al Generació Digital, com esteu?
8: Molt bé.
9: Molt bones.
4: També moltes gràcies a la tasca d'avui al control tècnic del Dani Jiménez. Espero que estiguis molt bé, Dani. Per cert, estàvem escoltant i escoltem ara de fons la peça Te Deum, en re major, H.146 del compositor Marc-Antoine Charpentier, música barroca francesa, amb trompetes, timbals cerimonials, que l'any 54 Eurovisió va adoptar pel seu festival. I volia començar amb aquesta música, companys, per donar el sentit cultural potent que no ens podran treure d'Europa, no? Creieu que una mica aquests ancestres culturals es poden veure en algun dels videojocs que avui ens presentareu?
9: Jo crec que hi ha certa tendència. Vull dir, el món del videojoc és un món molt nou, mm-hmm. relativament parlant d'indústries culturals, no? Diguem-ne que és un món relativament nou, però jo crec que sí que és veritat que podem veure o traçar una mena d'idiosincràsia europea en alguns dels conceptes de videojoc que se't faria estrany haver vist sortir o néixer d'altres parts del món, tot i que la veritat és que la temàtica, els dissenys i les idees del videojoc que hem pogut jugar al llarg de tots aquests anys ens han arribat a tot arreu del món, no? És un món molt global. Però sí, jo crec que certa idiosincràsia europea pot haver-hi.
10: I el que està clar és que la llista que hem preparat és molt variada. Així que prepareu-vos per escoltar des de videojocs dels anys 80, dels 90, dels 2000 i molt més actuals, de fa 3 dies. I penso que la gent que ens escolti es pot fer una idea com global de la quantitat d'estètiques diferents, la quantitat de referents que hi ha en aquests videojocs. Alguns d'ells, molts d'ells, de fet, grandíssims èxits. De fet, podríem dir, i de fet començarem, el videojoc més popular de la història és europeu. Així que, i serà el primer que sentirem, així que...
4: Sí, sí, perquè, oients, el que farem serà fer un top, una llista dels 20 millors videojocs que vosaltres heu considerat, una mica tenint en compte això que deies, les temàtiques, els anys, etc, etc. Creieu que la indústria del videojoc europeu també ha mirat molt de reull de vegades als mercats japonesos o als mercats americans?
9: Home,
4: amb aquest, perquè és molt global, estem parlant, clar.
9: Sí que és veritat que jo crec que hi ha un cert emmirallament, no? Vull dir, quan la indústria és dominada per uns certs països, unes certes idees, moltes vegades, també a vegades depèn de les modes, no? I perquè, per exemple, aquí jo crec que la japofília que ens va arribar a tots els sectors videojocs va arribar a partir dels 16 bits, quan vam començar a estar exposats, ja sigui per les revistes o pels primers jocs que començaven a arribar aquí en forma d'importació, no? El joc que es vivia allà al Japó i ens semblava tan fantàstic i tan diferent, moltes vegades, el famós gran èxit del JRPG, doncs comença ja amb la poca cosa que se'ns tradueix aquí en els 16 bits, però sobretot exploda en els 32, no? I sí, jo crec que molta gent s'emmirallava amb aquestes tendències i amb aquestes coses. Potser on la idiosincràsia europea es nota més és en els primers moments en què el jugador i el creador de videojoc la línia és molt fina. I quan tothom té a casa un ordinador i pot crear jocs per ell mateix, no? És on aquests primers 8 bits on potser les idees europees són les que arriben més fortes arreu del món.
4: Doncs comencem, oients, amb aquest top 20 dels millors videojocs europeus segons el Generació Digital.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
4: I el primer és aquesta música d'un videojoc força conegut, aquest que deia un dels més populars, l'Albert Garcia, el Minecraft, i anem a l'any 2011.
10: Efectivament, un videojoc que és el més venut de la història dels videojocs. És una salvatjada, em sembla que ja deu estar a punt de 300 milions d'unitats venudes al Minecraft. I un videojoc que jo penso que bé, tots coneixem, aquest joc de construcció a partir de blocs, de blocs cúbics, i que fomenta molt la creativitat i que ja té, va sortir el 2011, però segueix tan viu avui com quan va sortir.
4: I tant.
10: I que és una meravella, no? S'ha parlat moltes vegades com el Lego dels videojocs, quan es refereix al Minecraft.
9: És una cosa molt curiosa que comentis, que avui segueix amb tanta força, perquè és veritat, i va néixer amb gairebé zero publicitat, no? Aquell joc sí. Petit que estava com en Early Access, que la gent anava comprant i anava fent. Va tenir aquest punt de popularitat, potser arran de la compra de Mojang per Microsoft, se'n va parlar molt, va sortir a molts llocs, i ara no el sents mencionar constantment com el senties abans, però és el que dius tu, a nivell de la seva base de jugadors i del seu interès de lo que es pot arribar a fer i jugar dins de Minecraft, segueix tirant endavant perfectament. Vull dir, segurament té una base de jugadors brutal.
10: I hi ha tota una generació de persones que potser ara tenen, doncs, que són adolescents o ja gairebé són majors d'edat, no?, que han crescut amb aquest videojoc i que ha sigut superimportant i és el gran referent, no? Tot el món dels streamers, dels YouTubes, de la creació de contingut està molt a veure amb el Minecraft, i és brutal recordar-vos simplement que aquí a la Generació Digital vam aconseguir fa molts anys que el seu creador original, el Marcus Notchperson, que avui dia és una persona bastant qüestionable, en el Minecraft treballa molta gent, per cert, doncs ens saludés. Sí. Quan va començar el fenomen Minecraft, clarament, recordo que
4: sí. Estàvem a l'estudi... Via Twitter,
10: fa via efecte, Twitter, sí. Estàvem a l'estudi 1, en directe, un dissabte, si no recordo malament, i ens va saludar en directe en plan, hola. I també recordar-vos, si voleu buscar-ho, que la temporada passada vam dedicar un episodi a visitar les oficines de Mojang.
4: És veritat.
10: A Estocolm, que és molt interessant entrar dintre d'allà on es fa el Minecraft.
4: Aquest creador que comentes ja no treballa, no? En aquests moments està absolutament separat d'aquest videojoc, eh?
10: Totalment separat.
4: Sí, sí, molt bé. Doncs sí, recupereu, oients, aquest viatge que va fer l'Albert Garcia justament al lloc on es va crear aquest videojoc. L'altre dia veia un youtuber que provava un ordinador que havia canviat una sèrie de coses per dins, i per provar-ho posava el Minecraft per veure, doncs, els tants percents de temperatura i aquestes coses, no? Vull dir, encara és un videojoc que serveix per testejar. Molt bé, doncs vinga, anem al segon videojoc. Mira, m'encanta que hagis posat aquest, és a l'Elite, l'any 1985. Estem parlant d'un videojoc que és una òpera espacial, es podria dir.
9: Doncs la veritat és que sí. Jo crec que l'elecció d'aquest Danubi Blau, sí, que sentíem aquí amb la seva versió, no sé si és per Commodore 64, té un referent molt clàssic cinematogràfic, que és el que en aquella època, doncs el 2001,
4: i
9: haver utilitzat música clàssica, perquè estava lliure de drets, a més, no?, per aquelles seqüències de l'espai, no? I aquesta és la seqüència en la que la teva nau, doncs, també fa doc, no?, a terra, a una estació espacial, perquè Elite, jo l'he escollit, neix de la ment d'en David Braben, per un sistema molt humil, molt humil, no sé, ni tan sols els típics 8 bits que estem acostumats a dir, Spectrum, Commodore, Amstrad, MSX, sinó pel BBC Micro, que és un ordinador encara molt més petit, un ordinador encara molt més simple. I què és el que té d'especial l'Elite, i que l'ha fet superfamós i superpopular a nivell d'Europa? És un dels primers jocs que juga amb el tema del món obert. És un espai tridimensional. Pensem en aquests ordinadors, lo poc i lo simple que havia de ser aquest espai tridimensional, però és un espai tridimensional real i que funciona, on tens combats espacials, on vas arreu de diversos planetes i estacions comprant material, venent material. Hi ha un tema econòmic en què tu ets un capità de nau espacial que vols treure un profit. Explores, busques, i a més hi ha aquesta sensació de món obert, un espai molt gran i pots anar a qualsevol lloc, no? Seria un referent molt primitiu de jocs que han tingut certa anomenada molt recentment, com No Man's Sky, per l'estil, no? Doncs aquí, en Elite, l'any 85, ja tenim molts d'aquests conceptes posats en un petit microordinador.
4: Molt bé, i fet a Londres, per una empresa que recordo, d'èxit, Firebird, no?
9: Firebird.
4: Molt bé.
10: Quan nosaltres enviem pel WhatsApp un emoji, qualsevol, penseu qualsevol en el vostre cap, sapigueu que el que ocupa aquest emoji en qüestió de memòria és menys del que ocupa tot l'univers d'Elite, en el qual s'incorporen galàxies, planetes, desenes i desenes de planetes amb els seus habitants
4: i tant,
10: i tot això.
4: Això té molt mèrit, Té molt mèrit, i era una altra època, una altra manera o forma de fer videojocs. Doncs aquest, l'any 1985, Elite, un videojoc que a mi em va descobrir el complicat que podia ser un videojoc de gestió quan veníem de matar marcians, i només donar-li el foc. En aquest era no sé, s'obria una nova forma de jugar. Vinga, anem cap al tercer.

0: Doncs ara anem a l'Alone in the Dark del 1992, Albert.
1: I ens traslladem a les oficines d'Infogrames, aquella empresa de videojocs desenvolupadora. En aquest cas estava ubicada a Lió, a França, i és un videojoc molt, molt important de l'any 1992, que, en el qual doncs, nosaltres podem escollir un home o una dona i hem d'anar a investigar una mansió abandonada als Estats Units, allà a la zona aquella del sud dels Estats Units, al centre sud dels Estats Units, ple de pantans, i doncs és un videojoc que precedeix a Resident Evil i a tots els videojocs tipus survival horror. Era molt impressionant per la seva època, la visió que tenia, no? Personatges en tres dimensions, també, i escenaris doncs, que eren imatges planes, si no recordo malament. I tothom parla sempre de Resident Evil, de fet, en qüestió de dies sortirà la nova entrega de Resident Evil, espectacular, però el joc va començar aquesta particularitat, visió de fer que el joc sigui terrorífic, doncs va ser Alone in the Dark.
2: Una de les coses que feia terrorífic era també la seva especial col·locació de la càmera,
1: Sí.
2: Perquè tots els que hem jugat el vam patir allò, entrar en un passadís i trobar-te en un angle totalment diferent del que havies entrat, sentir un soroll terrorífic fora de càmera, no sabia on era, i començar a donar cops d'espasa al buit i esperant sentir el soroll del... que dius tu, vale, aquí l'estic donant, perquè un mil·límetre més a dreta, un mil·límetre més a l'esquerra, no el tocaria i m'estaria atacant alguna cosa que encara no veig. Perquè era molt curiós.
0: Era el videojoc de la boira?
2: No, és el Silent Hill.
0: Ah, val, d'acord, sí, l'estava confonent. És que és veritat que era un videojoc que estava jugant a una lliga mundial absolutament.
1: Sí, i sent superinnovador tecnològicament. I és una passada, abans parlàvem de com una mena d'orgull europeu. Aquest és un d'aquests títols també, tots els del programa, però aquest especialment també, de dir, ostres, es va portar el videojoc cap endavant, a nivell tecnològic, a nivell creatiu, a nivell narratiu, com presentava l'acció, els plans que deia el Francesc.
0: I el paper de la indústria francesa en una època que era, no sé si ara, però era molt potent llavors.
1: Sí, ja tenia... Jo recordo aquests anys, ja en jocs que no hem arribat a posar en el guió, per exemple...
0: Home, clar, no podem, no?
2: És que ha sigut... ho estan comentant, ens cauran pals per tot arreu, perquè... I per què no heu parlat? I per què no heu mencionat? Sí. És que és impossible.
1: Clar. Sí, per exemple, em venia al cap el... Crec que és ara francès, ara potser m'equivoco, el Little Big Adventure. Little Big Adventure, sí, que també és un joc francès, molt narratiu, amb unes cinemàtiques i...
0: Sí.
1: Sí, i de fet és curiós que diguis això, Albert, perquè justament l'any passat, el 2025, justament des de França es van produir un munt de videojocs, per començar el famós GOTY, l'Expedition,
0: sí,
1: però altres com l'Absolum, i estan potents.
0: Sí, jo sempre l'he vist com una indústria evidentment molt potent, i no sé, des de Catalunya jo sempre he pensat que ens hauríem d'emmirallar sobretot les formes que han creat els videojocs, no? Les aventures gràfiques,
1: per exemple, Ubisoft, sense anar més lluny.
0: Sí. I tant. Molt bé, Alone in the Dark del 1992, treballat a Lió, fet a Lió a França. Anem pel següent. I ara arribem al Tetris, a l'any 1987, Francesc.
2: Doncs sí, una cançó que si us diuen que és del Tetris, segurament no associareu al Tetris. Per què? Perquè segurament teniu una altra cançó al cap. Vinga, anem a veure si la trobem.
0: Versió que jo no havia escoltat mai,
2: Aquesta que sonava era el Korobeiniki, és aquesta cançó tradicional russa que es va fer ultra popular en què? Amb la versió del Tetris de Game Boy.
0: Clar.
2: I és la que tots ens sona al cap, a la que pensem amb la paraula Tetris. Però el Tetris és un joc que, tot i que molts l'associeu a la Nintendo, a la Game Boy, i per tant, al Japó, doncs no, és un joc, òbviament, és europeu, tots coneixem la història de l'Alexei Pajitnov, però no va ser fins a que un company seu, Gerasimov, el va convertir a PC i el va passar cap a Hongria, que va començar a circular de forma pirata, es va començar a fer famós doncs, a la resta d'Europa, que va ser comprat i va ser portat ja oficialment al mercat europeu i al mercat americà.
0: Perdona, si ens escolta el Putin s'emprenyarà, perquè dirà, perdó, aquest és un producte...
2: Robat, no?
0: Sí.
2: Doncs Mirrorsoft el va portar a Anglaterra i és la versió que ens va arribar aquí a nosaltres, però era una versió molt estranya en la que es jugava una miqueta amb una mena d'estètica com còsmica, com semiespacial, la música, les pantalles de final de pas, etc. Era com l'extrem, unes figures molt esotèrica. En canvi, Spectrum Holobyte, que la va portar als Estats Units, que és la que li va donar aquest punt de una miqueta d'anco calor rojo, no? És allò de dir, que venen els soviètics, cuidadín, eh? És allò que està fora del taló de cera, aquesta cosa dels americans, una miqueta de por, però també de curiositat de dir, què fan els ruskis, no? Què estan fent allà baix? I tot estava, doncs, les imatges de la plaça Roja, tot vermell, i la música, que aquí la sentim terriblement per altaveu de PC, perquè això, aquí no hi havia ni Sound Blaster, eh? Aquí era, no sé què devia ser aquesta targeta, si un adlib o alguna cosa d'aquestes, o encara no, i, doncs, músiques totes tematitzades amb aquest caràcter rus, i el Tetris jo crec que no cal que l'expliquem perquè és mega conegut. Potser estaria a la part del Minecraft, no? Potser no és el joc més venut a la història i tal, però segurament deu ser el joc més reconegut de la història del Tetris.
0: I recordem també que la Generació Digital, abans Game Over, va entrevistar l'Ekrill Pajitnov. Podeu trobar l'entrevista sencera si aneu a espaciosonante.com. Allà, doncs, estem fent una revisió i una feina arxivística de el programa quan el feia Mona Catalana, i on li van preguntar l'Star, la pregunta més famosa de la història de la Generació Digital. Alexei Pajitnov li va dir, sent el creador del Tetris, es lliga més? I ell va contestar, evidentment, una contestació que va sortir als diaris fins i tot. Això sempre ho recordaré. Vinga, següent.

0: Kingdom Come Deliverance 2018, Albert.
1: Un videojoc que encanta el nostre company, el Víctor Matute, el Pazos, li encanta Kingdom Come, i té motiu de que li agradi perquè és un joc magnífic. Està d'actualitat perquè justament l'any passat va sortir la segona part, el

0: d'Escàlids, aquest personatge que comença sent el fill d'un ferrer i acaba sent un gran cavaller a les ordres del rei, no? dels nobles de la zona. I és un videojoc molt interessant perquè reprodueix amb això amb molt realisme i amb la dintre del que seria un videojoc de rol, doncs això, relació amb els personatges, sortir de les missions de diferents formes i sobretot un gran realisme. Mm-hmm. Si algú vol endinsar-se en aquesta època històrica a través d'un videojoc i estar-s'hi hores i hores i hores intentant imaginar com seria viure aquests anys en aquest lloc del món, doncs penso que és una bona forma de fer-ho.
1: Que vam jugar al Kingdom Deliverance 2, el vaig jugar jo en la seva versió de Play 5, i és una cosa molt curiosa en aquestes sagues, perquè és el que dius tu, comences el primer joc sent el fill d'un ferrer i acabes sent, doncs, acabes com a escuder o com a protegit d'un noble, que és a nivell ja de cavaller, i és així com comença el segon joc. I clar, com que és un segon joc i has de començar una aventura, què passa? Bueno, els 4 minuts t'apallissen i comences sent un pallús amb estadístiques a baix de tot, i dius, top, un moment, però jo no m'acabo de convertir en cavaller, ara què passa? Que torno a ser, tinc que anar amb un pal, però
0: acabes de reproduir la vida de Samus Aran, la protagonista del Metroid.
1: És el tema de tots aquests jocs, que són sagues que has de començar sempre des de zero a cada joc, havent acabat el top, el joc anterior, no? I és una miqueta estrany, però és fantàstic la versemblança, sobretot, perquè com a joc té que tenir el seu punt fantasia, però aquesta versemblança que et fa viure que tot el que fas a vegades té la seva conseqüència, els personatges se'n recorden de tu, si has robat alguna cosa o has fet alguna cosa després, doncs et serà més complicat, i les teves decisions doncs tenen conseqüències.
2: Doncs vinga, som al Generació Digital fent un top 20 dels 20 millors videojocs europeus segons el Generació Digital. I mira, un joc que és el World Rally Championship 97, 1997, que realment està d'actualitat una miqueta, aquest videojoc. Sobretot els videojocs de cotxes que ara estan com posant-se de moda a la perspectiva, eh?
1: La diferència de la World Rally Championship, que va posar una miqueta en el panorama mundial, el nom de Gaelco,
2: sí,
1: que era aquesta empresa doncs, afincada aquí, a Catalunya, a Barcelona, i que va crear una cosa que, a més, era... el que per tots nosaltres en aquella època era el top, no? Que era una recreativa.
2: Uh-huh.
1: No era un videojoc pels teus ordinadors, però no, un grup català, un grup espanyol, perquè va ser publicat per Figurat, no? Doncs creava i tirava una recreativa i, a més, va tenir un èxit espaterrant, sobretot a nivell mundial i a nivell del Japó. Es veu que el Japó va ser una passada. Jo crec que tots, gairebé tots, hem jugat en aquest joc. Però saps què passa? Que quan jo penso en aquest joc, no és aquesta la sintonia que tinc al cap.
2: Ah, no?
1: Jo quan penso en el World Rally Championship, el que sento en realitat és això.
2: A veure.
1: Escolta, el jingle de la portada, Insert Coin, sí. Escolta, aquí el saltia. El que estaves acostumat era això, aquesta vista com de mig de 3D, que no eren unes 3D, no, però que
2: sí,
1: era com isomètric, perquè el cotxe avançava com una mena de diagonal, on anaves fent totes aquelles
2: brutal
1: corbes,
2: sí.
1: No giraves del tot, era tot com pla, recte, estava adaptat molt bé a una pantalla, un comandament de joystick de bar, aquí no hi havia volants, i tot el que havies de fer, jo crec que va ser ens va apassionar moltíssim, ens vam deixar moltíssimes monedes en el World Rally Championship i sobretot això ens va posar en el panorama mundial.
0: I és important que l'hagis destacat, Francesc, perquè justament Catalunya també forma part d'Europa, com sabem, i els inicis del sector a Catalunya i també a l'Estat justament és el món dels arcades, el món dels videojocs per salons recreatius. Sempre es parla que es va començar amb els ordinadors i els ordinadors van ser pioners, però abans dels ordinadors, des de Catalunya específicament, i a més, de forma curiosa, perquè avui dia tot està concentrat a Barcelona, però els inicis dels arcades a Catalunya, a tot el país...
2: Tarragona
0: també,
2: sí.
0: Lleida també, Girona també,
2: sí.
0: Hi havia empreses dedicades a la fabricació de màquines arcade i fins i tot videojocs originals.
2: Mm-hmm. Sí, sí, certament una època que personalment recordo molt bé. Dani, tu que ets del motor, sona potent, no, aquest so?
3: Sí.
2: Sí, dona el xec, que és un motor com Déu mana. Vinga, doncs anem al següent videojoc.

0: Mira, ara em portes un, Albert, que no sabia que era europeu, és el MotoGP.
1: Efectivament, és un videojoc que és italià. El desenvolupen a l'estudi de Milà, a Milestone,

0: I des del 2007, que aquest estudi de Milà està desenvolupant doncs, aquesta saga de simulació del campionat mundial de MotoGP, de motociclisme. És interessant perquè moltes vegades oblidem els simuladors esportius. El que ara parlàvem del World Rally, potser molt simulador no era, era més aviat un arcade.
1: Sí.
0: Però aquest és un simulador amb totes les lletres i ja us dic, jo no sóc un gran aficionat d'aquesta saga, però sí que nosaltres, quan vam fer la llista de videojocs, hem intentat, suposo que ho esteu notant, que hi hagués una distribució per molts països.
1: Mm-hmm.
0: I ens faltava Itàlia.
1: Clar, i era important.
0: Era important, i haig de dir-vos que trobo que hi ha pocs estudis de desenvolupament a Itàlia.
1: Mm-hmm.
0: Trobo que es fan pocs videojocs. Potser és un mercat més consumidor que no pas creador. Aquest és potser dels més importants estudis. I em va fer gràcia doncs, incorporar aquest MotoGP que es va iniciar doncs, amb la Play 2, amb l'edició del 2007. Em ve al cap un altre joc italià que penso que va tenir molt ressò, que va ser aquell videojoc de Mario and Rabbids.
1: Mm-hmm.
0: Aquell videojoc que era una barreja del Mario i els Rabbids.
1: Sí,
0: estava fet a Ubisoft Milà, suposo, a un dels estudis d'Ubisoft a Itàlia.
1: Mm-hmm.
0: I el seu creador també és italià i era molt conegut, perquè va aparèixer aquella escena que estava plorant quan el Miyamoto va sortir a presentar el videojoc. Clar, ostres, el creador plorava amb una gran emoció. De
1: normal,
0: va
1: normal.
0: Va ser que era Miyamoto presentant el joc que havia fet ell. I, per tant, doncs mira, tenim aquí la saga MotoGP.
1: Jo recordo que el MotoGP l'havia jugat, ara ens comentava el Dani, el nostre tècnic, que també el té a casa, que és un joc força popular. Jo sempre patia molt perquè moltes vegades veies que la moto anava d'un costat a l'altre, estic fent el moviment, i era molt difícil fer el control bo de la moto.
0: És que és un simulador, i jo recordo que sí. Potser fa molts anys, a mi encara els videojocs esportius, quan eren jocs
1: sí.
0: I no eren simuladors, sí que m'agradaven, sí. Però quan van començar a posar-se molt tècnics, has d'invertir moltes hores.
1: Sí, sí, doncs aquest MotoGP que va començar el 2007 com a MotoGP, també doncs està a la llista d'aquests 20 videojocs millors d'Europa. Ara sí, anem a un clàssic francès, que és el Flashback, l'any 1992.
2: Doncs sí, senyor, un clàssic que ens va arribar per tot tipus de plataformes, un joc que apuntava que bevia clarament de l'Amiga,
1: sí.
2: D'acord? Aquesta animació principal on el protagonista fuig, agafa una moto, el persegueixen i acaba en davant d'una mena d'aparell que el xucla i el transporta a un univers diferent, no? Quan encara no era ben bé tridimensional, però tenia tot uns angles molt, molt marcats, ens
1: sí.
2: Ha de recordar amb l'Another World, per exemple,
1: sí,
2: no? Un altre joc doncs, també molt francès. Aquest, en canvi, és de Delphine Software, del Paul Cuisset,
1: mm-hmm.
2: Que, a més, era una aventura fantàstica de plataformes de ciència-ficció en la que no hi havia diàleg, no hi havia conversa, no hi havia res, amb la qual havies d'anar una miqueta fent-te dins la teva imaginació què estava passant, per què el perseguien, què era aquella mena de rellotge que tenia que el permetia doncs, saltar a vegades entre llocs del mapa, activar punts i arribar al final, no? I sobretot el que jo recordo quan el vaig jugar en versió per Mega Drive era el moviment. Era una mena de moviment estranyament fluid que no vèiem, jo, ens feia pensar molt, i la veritat és que es va fer servir la mateixa tècnica, ens feia pensar tots a molt amb la sensació que ens va donar el primer Prince of Persia,
1: mm-hmm,
2: perquè feia servir rotoscòpia, no? I per tant el personatge que anava amb aquesta jaqueta marró, uns pantalons, uns texans i una samarreta blanca, o sigui, molt, molt normalet, no? Que portava aquella pistola i s'ajupia i feia el moviment. A vegades et paraves estona només fent el moviment de treure la pistola i posar-te en plan apuntant cap endavant i et semblava fabulós i rodava pel terra i bueno. I als escenaris, recordo el primer nivell amb aquesta mena de selva espacial on podien atacar qualsevol mena cosa, una ciutat, uns metres que agafaves per passar a vegades entre fases o nivells, una ciutat futurista. Jo crec que era un joc que el que va tenir és que va ser capaç de capturar la imaginació de molta gent.
1: Mm-hmm.
2: A part de que tècnicament doncs, destacava, va capturar una miqueta la imaginació de molta gent i l'hem pogut reviure, o almenys alguns han pogut jugar-lo de nou, ara fa molt poc, perquè cosa fa d'un parell d'anys, no sé si el 2022 es treia una edició remasteritzada per la Switch. No sé si era un Flashback aniversari, o potser va ser arran d'algun aniversari, però per tant, alguns que vulgueu recuperar doncs, aquesta aventura francesa dels anys 90, doncs, la teniu també per Nintendo Switch, i crec que va arribar també per Play 4 en aquell moment.
1: És curiós que diguis que va arribar a moltes plataformes. Aquest videojoc, recordo que la meva cunyada, que ella treballa amb un Mac tota la seva vida, ella és dissenyadora gràfica, recordo que un dia em va dir, i parlo dels anys 90, mira, tinc només un videojoc instal·lat, i era el Flashback. I que recordo que el parlava, que dius, ostres, mira quin moviment que té el personatge, no? Vist des de la perspectiva d'una persona que dissenya, que dissenyava, doncs, també amb l'ordinador, això, no? I era l'únic joc que tenia instal·lat, cosa que, mira...
0: És que era, a parles de disseny, era un videojoc molt maco pel simple fet del cromatisme. Cada pantalla tenia com una ambientació amb uns colors molt escollits. Era molt bonic.
1: Doncs molt bé, continueu el Generació Digital i continuem amb més jocs europeus. I el següent joc és el Metro 2033, de l'any 2010, Albert.
0: Efectivament, és de l'estudi 4A Games, que és un estudi que està a Kiev, a Ucraïna, i que des de fa molts anys s'encarrega dels videojocs de la saga Metro 2033, que és aquesta saga de videojocs que al mateix temps es basa en unes novel·les de l'escriptor doncs, ucraïnès Dmitri Glukhovsky. I que és un escriptor doncs, de ciència-ficció que ens transporta en aquest món postapocalíptic, no? I que en el qual doncs, la societat ha d'estar obligada a viure en el metro, no? I a sota terra, perquè tot s'ha anat en orris. I és un videojoc que barreja terror, barreja doncs, supervivència, perquè hem sabut sempre que poden haver molts monstres a l'exterior, però el pitjor monstre és nosaltres mateixos, no? I és un videojoc que jo penso que en els últims anys ha tingut força anomenada, perquè les diferents entregues són jocs molt espectaculars, en primera persona, d'acció, que et posen tens i que són molt atractius visualment. Vull recordar que arran de la també encara vigent, malauradament, invasió, guerra que està venint a Ucraïna, alguns estudis això ha tingut una afectació, no?, de cara als desenvolupadors. Un altre estudi molt conegut d'aquest país és GSC Game World, que són els creadors de la saga Stalker. I clar, també fa 2 anys van treure l'Stalker 2 i es va haver de desenvolupar enmig del conflicte i es van endarrerir molt el llançament, no? I també el més greu, no? Els mateixos creadors del videojoc estaven patint doncs, les conseqüències de la guerra que està patint aquest país, no? També és com Ucraïna és un país que té diversos estudis de videojocs i de molta qualitat.
1: Que hem parlat molt, Francesc, en aquest programa d'aquest videojoc i d'aquesta nissaga.
2: De fet, en Glukhovsky l'hem entrevistat 2 vegades al programa i ell el que feia en la primera... tu pensaves al Putin, que no li agradaria quan parlàvem del Tetris, no? Doncs segurament tampoc no deu ser molt fan de la saga de Metro, perquè si bé el primer llibre era una mena de crítica doncs, a l'època del postcomunisme, de quan es va acabar l'era soviètica i com Rússia va entrar doncs, a l'economia occidental, els últims llibres feien una miqueta de crítica també doncs, a la situació actual de la Rússia doncs, dominada sota el control de Putin, no? I què estava passant i les oligarquies no, que s'han generat en el seu territori. No sé què aspiraria Glukhovsky a fer, però sí que és veritat que el seu univers de Metro és un univers tot multisistema, tot està lligat, les novel·les enraiguen amb els jocs i amb tota altra producció per altres plataformes que pogués existir. En veritat és una cosa que creix, que neix i que també té el suport de molts fans que creen coses, entre les quals em va comentar en Glukhovsky ell mateix que hi havia una versió fan d'una situació semblant a Metro que passava a Barcelona.
0: Que fort. Per cert, he dit que l'autor és ucraïnès, és rus. M'he equivocat, ara he fet el fact-checking ràpid i és rus.
1: Doncs tornem l'any 1995 pel videojoc Rayman.
2: El Rayman, quin personatge és, ens deixa l'era dels 32 bits, ens va deixar a vegades una miqueta orfes en quant a mascotes. Veníem de Sega, de Nintendo, clarament tenies el Mario, tenies el Sonic, no? I t'afanaves una miqueta a defensar els teus colors, segons quin fos. I l'era dels 32 bits van sortir molts videojocs, van sortir moltes coses, però no hi havia aquesta... Qui era la mascota de PlayStation? Que el Crash Bandicoot, que alguns van arribar a dir que era potser la mascota de... Va ser el Rayman, el Rayman va sortir també per la Sega Saturn, no? De fet, és molt curiós perquè Rayman, crec que es va dissenyar tenint en ment el CD-ROM de Super NES. i va dir quan no es va produir això, i el van tenir que cancel·lar, el van reconvertir, no?, a lo que hi havia en aquell moment, i van dir, va, sí, PlayStation, Sega Saturn i Atari Jaguar. El CD-ROM de l'Atari Jaguar, també, no?
1: I era un personatge que recordo que no tenia cames ni braços, no?, sinó els moviments de peus i de mans
0: curiosos. Flotaven les mans i els peus.
1: Sí, sí.
0: Justament acaben de treure un títol recopilatori dels primers Rayman i es pot jugar al prototip d'aquest videojoc de la Super Nintendo de Rayman que no va arribar a sortir.
1: I a més podem escoltar una altra de les cançons. Tot estava treballat a Ubisoft, no?
2: Francesc? Tot estava treballat a Ubisoft, a Montpellier, i és un producte doncs, 100% francès. N'han sortit uns quants de francesos, com tu deies, és potser una de les potències en el videojoc europeu, junt amb Anglaterra, no? I en aquests anys doncs, estem veient com molts països de l'est doncs, també s'hi estan afegint al carro, però sí, en aquell moment. És una de les coses que marca aquesta saga, l'aspecte màgic, la simpatia que genera el personatge, els escenaris supercoloristes que creden, i és un dels que ha generat, no només una gran saga, sinó també un dels secundaris que moltes vegades s'ha acabat menjant el personatge principal, perquè els Rabbids,
1: sí,
2: els famosos Rabbids que comentava ara l'Albert del joc Mario versus Rabbids, no? Neixen d'aquí, són enemics de la saga Rayman, però que han crescut, són absurds, han tingut sèrie de dibuixos animats, han tingut inclús atracció pròpia a Futuroscope, i són uns personatges que a mi personalment m'encanten moltíssim, els Rabbids.
1: Doncs molt bé, hem recordat aquest Rayman de l'any 1995 i ara, curiosament, anem també a Montpellier, però a un altre estudi de videojocs totalment diferent. I és que aquestes notes, aquesta persona que està cantant, doncs forma part d'un videojoc que es diu Clairobscur, Expedition 33, que abans el comentaves, de l'any 2025, Albert.
0: Ja el tenim aquí. És una mica la broma. Si no parlem d'Expedition, és que no podem viure. S'ha de parlar d'Expedition, tot ho acapara Expedition, 13 premis, ho acapara tot, i també el Generació Digital porta mesos acaparant tot en el nostre programa. Sunfall Interactive, primer videojoc d'aquest estudi, Sunfall Interactive, com deies, a Montpellier, a França, i bé, què més dir d'aquest videojoc tan francès, no?, amb aquesta música, amb aquest aspecte visual que ha encisat a tanta gent l'any passat. Un videojoc que quan es va estrenar, bé, era un joc més que sortia, l'ha desenvolupat un equip nou a França, però que a poc a poc va esclatar el seu èxit a Tronador, la seva història. És una història d'un grup de personatges que han d'anar a investigar què està passant, que tota la gent a partir de certa edat està morint i la societat cada vegada és més jove, no? I si no fan alguna cosa ràpid no hi haurà ningú per tirar endavant el món. I a partir d'aquí es desenvolupa una història doncs, amb un tarannà, en aquest cas. I a diferència de molts altres jocs, que potser sembla que ho amaguin una mica, aquí és purament francès. Vull dir, una de les vestimentes dels personatges és la típica boina i en comptes d'espasa porta una baguette per matar els enemics. A partir d'aquí, clar, diguéssim que no s'amaga la seva referència.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs esteu escoltant el Generació Digital, un programa únic. Jo crec que pocs programes poden dedicar una hora sencera a parlar, per exemple, dels millors videojocs europeus de tots els temps, perquè Europa ha donat molt bons videojocs i, a més, han estat tendència per la indústria a nivell mundial. Continuem amb el següent, i fixa't tu, em sembla que aquest serà espanyol. Ens posem seriosos. Commandos Behind Enemy's Lines, de l'any 1998.
2: El Commandos.
1: Sí.
2: Així, el Commandos. Commandos del Gonzo Suárez, que per cert és barceloní, amb la qual una miqueta ens toca també aquí una mica, tot i que ell és ex... què era? Òpera? Òpera Soft, no?
1: Sí,
2: em sembla?
1: exacte.
2: Òpera Soft. I una miqueta... I és curiós perquè, parlant de l'època dels 8-bits, les músiques del Commandos, si no vaig errat, i això l'Albert, que és un gran expert en tema de música, crec que són del Gominolas. La música o efectes de so, crec que són seus. Em va sorprendre veure el nom, de dir, ui, mira, o sigui, també
1: un altre
2: dels... I, bueno, què és el que té Commandos que el va fer triomfar a tot arreu? Doncs en una època en què van començar a estilar-se els jocs populars, els jocs d'estratègia en temps real, és l'època de finals dels 90, on en el món de PC doncs, tenim Command & Conquers, etcètera, no?, amb tots aquests StarCrafts, tots aquests jocs d'estratègia en temps real, doncs aquí tenim una mena de joc que jo el defineixo com de trencaclosques a temps real, en certa manera, perquè té aquest punt d'acció, que som una sèrie de comandos, però cadascú té una habilitat diferent, tots hem d'intentar interactuar a molts llocs diferents d'aquell mapa, moltes vegades apujant-nos els uns als altres i, per tant, a la vegada, però el món no s'atura. Aquí no és un... No pares, no penses i dius... Si penses és perquè estàs ben amagat i no et veuen, perquè constantment en aquell mapa està circulant gent que has d'esquivar, que has de matar, que has de neutralitzar, diguem-ne, per aconseguir els teus objectius. Un joc basat en la Segona Guerra Mundial i que, doncs, ens feia patir enormement, perquè veies aquell mapa i deies, per mare de Déu, hi ha molta gent aquí. No podré passar, no podré fer, però sempre hi havia una manera.
3: Això està dicho, jefe, que sortia sempre dient als personatges. Confirmo-lo de Gominolas, era un dels músics de Comandos. No era el principal, però sí participava dintre del projecte.
1: Gominolas, doncs, per saber qui és, exactament.
3: César Astudillo. César Astudillo. És un músic dels anys 80.
1: Ah, ja ho sé, llavors ja no cal...
2: El Col 36, no sé, molt
1: és un músic que s'ha dedicat a posar música per videojocs.
2: I com deia l'Albert García ara fa un moment, jo segurament passa com el World Rally. La majoria de les vegades, quan pensem en Comandos, no ens ve això al cap. Què ens ve al cap?
4: Vale, voy para allá. Ya voy, de lo por hecho. Eso es fácil, déjemelo a mí.
5: No hay manera, señor. Sí, señor, voy, señor, ya voy, señor.
4: Me temo que eso no es...
2: Era... cada cop que clicaves al ratolet era a vegades excessivament insistent, perquè cada cop que clicaves al ratolet, ya voy, jefe.
4: Eso es fácil.
2: Vale, ya está bien, por favor, ya voy, entes.
5: Sí, señor, voy, señor, ya voy, señor.
4: Me temo que eso no es posible. Me es imposible, señor. Muy bien, señor.
1: Realment està molt bé, eh?
2: Això i els alemanys cridant, alarm, alarm. Saps? Això era jugar a Comandos.
1: Sí, sí, realment, eh? I són coses que els que fan els videojocs no es donen compte, que el jugador té aquests ítems durant molt de temps i moltes hores, clar, i al final dius, hosti, quina pesadilla.
3: Però em molava, també.
1: Sí,
3: a mi m'agradava.
1: Molt bé. Ara anem a un altre videojoc, també de guerra, com si diguéssim. Es deia Crysis, del 2007. Aquest videojoc el recordo, Albert, perquè sempre el venien com un joc molt potent, que visualment era el millor que es podia jugar.
3: Efectivament, el Crysis sempre ha estat un videojoc que, si et compres un ordinador, almenys fa uns anys, l'utilitzaves per veure si funcionava, si era potent l'ordinador.
2: El benchmark.
3: El benchmark,
2: sí, efectivament. No el Minecraft,
1: exacte.
2: El Crysis.
1: Exacte.
3: El benchmark per provar si tenies una bona gràfica i una bona RAM, ara que està tancada aquest component.
1: I tant.
3: Desenvolupat per l'estudi Crytek, ubicat a Frankfurt, a Alemanya, encara el primer videojoc alemany que passa pel programa d'avui. És interessant perquè justament aquest estudi no tan sols va fer el Crysis, sinó també el motor gràfic, el CryEngine, sobre el qual funciona aquest joc i altres videojocs. Un motor... avui dia no es parla tant, perquè es parla sempre de Unity, d'Unreal, però durant molts anys el CryEngine era un motor gràfic utilitzat en bastants videojocs que justament buscaven aquesta potència gràfica, no? Aquest nivell de detall, partícules i tot això. La saga Crysis va començar, com deies, Albert, el 2007 i es va estendre en una seqüela, una tercera part, un videojoc d'acció en primera persona que jo sempre he associat una mica amb Predator, no?
1: Sí.
3: Portes un personatge amb una armadura impressionant i és un joc d'acció, doncs, d'aquests amb un element de fantasia, molt clar, però també, doncs, seriós i molt tècnic, no? I...
1: Molt alemany, no?
3: Molt alemany,
1: sí,
3: jo diria.
1: Sí, sí. Certament, sí. Molt bé, doncs, aquest videojoc de l'any 2007, el Crysis, i ara anem al següent. Aquest, imagino que no es pot crear en un altre lloc que Europa. Es diu Europa Universalis, Francesc.
2: Sí, és de Paradox Interactive, és d'Estocolm, a Suècia, i l'he posat per a diversos motius. Segurament no és un joc que sigui del gust o del plaer de la majoria del públic jugador, diguem-ne, perquè és un dels que millor exemplifica aquesta saga sencera, no precisament el primer, però aquesta saga sencera, el concepte de gran estratègia. I és un tema que l'estratègia i la simulació, doncs, per ordinador com a videojoc, doncs és un clàssic que ens ve des dels inicis dels videojocs per ordinador, i aquest és potser el refinament més gran que hi ha en tota una sèrie de conceptes d'estratègia que acaben en aquest model que s'anomena el Grand Strategy, que ho fa servir, doncs, Europa Universalis, però que també ha fet servir jocs com Victoria, que no sé si també és de Paradox Interactive, que n'han tingut diversos en aquest sentit.
3: Sí,
2: que es diferencia...
3: és de Paradox.
2: És de Paradox també, no? I es diferencia una miqueta dels jocs d'estratègia més convencionals, en el qual tu portes i gestiones estats sencers des d'un punt de vista, doncs, de relació entre estats, la població, com afectes a nivell geopolític, doncs, les teves decisions, l'efecte de tots els altres països d'Europa. I si a Europa Universalis podies portar potser tota una sèrie de països que diguem que són els core d'un cert període de la història europea, i tot és abans de la revolució industrial, d'acord? Estem parlant de portar doncs, una sèrie de països que devien ser Anglaterra, França, Espanya, Àustria-Hongria, etcètera, doncs des del 1400 fins al 1700 o alguna cosa així, a través dels diversos Europa Universalis, doncs no només s'ha ampliat el concepte de país, de països, el concepte temporal, sinó que has arribat a portar fins a més de 200 i pico països amb l'òrbita mundial. Has pogut portar països d'Europa, portitus d'Àsia, països inclús d'Amèrica.
3: Comentar que les últimes entregues de la saga Europa Universalis s'estan fent a Catalunya. A Paradox Tinto, a Sitges, tenen un estudi, i a l'últim de tots, l'Europa Universalis número 5, que va sortir fa poc.
2: Sí, sí, fa molt poc.
3: S'ha fet des d'aquí. I, de fet, us recomano que veieu el canal de YouTube d'un usuari català que es diu en Mir de Tost, que és especialista en aquest tipus de jocs, Europa Universalis, Victoria, Crusader Kings, i sempre està fent videojocs on també explica com jugar. Perquè això és un altre tema.
1: Clar.
3: Que t'expliquin com jugar al videojoc, perquè són complexos.
1: I tant. Doncs continuem amb el Generació Digital amb aquesta llista genuïna de 20 videojocs europeus de tots els temps. I ara anem al Hitman, Codename 47, de l'any 2001.
3: Videojoc desenvolupat per IO Interactive des de Copenhagen, a Dinamarca. I mític. Jo recordo sempre quan parlem del Hitman, de l'agent 47, el nostre antic company l'Eloi Prieto, que sí, era un grandíssim fan. Bàsicament, l'agent 47 és un assassí sou, no? Que s'encarrega doncs, a treballar doncs, per assassinar doncs, uns terroristes molt perillosos, narcotraficants, no? I li encarreguen amb aquest home, que és un home que no és normal, és un home que no ha seguit gaire el lore, però em sembla que yeah, algú li van fer, yeah, algú li van fer amb aquest agent 47, que té un codi de barres a la nuca,
1: sí,
3: algú li devien fer doncs, per convertir-lo en una autèntica màquina de matar. Llavors, aquest estudi de Dinamarca, doncs, IO Interactive, doncs va començar aquesta saga fa un quart de segle i ha tingut moltes entregues, i la gràcia d'aquests videojocs justament és que t'ofereixen molts camins per arribar a complir la teva missió, no? D'eliminar aquesta persona, no? Que t'encarreguen a l'agència on treballes. Són jocs això, que destacant per la llibertat que et donen, i de fet s'estan posant de moda darrerament molts vídeos a internet de camins insospitats yeah, per aconseguir-ho, però que alguns són molt, molt bojos. Recordar també, ja que ho estem també localitzant una mica a casa nostra, que aquest estudi també té un estudi a Barcelona, IO Interactive Barcelona, i també han treballat en les entregues de la saga Hitman, i ara mateix estan treballant en el joc el nou videojoc de James Bond, el 007 First Light, que sortirà d'aquí poc. I per tant, doncs, interessant.
1: Cada vegada que parles d'estudis que estan a Barcelona, penso en els pisos i els seus preus com pugen. Home, i ara un videojoc absolutament clàssic pel Generació Digital, que és el Fable, any 2004.
2: Jo crec que no podíem parlar de videojocs europeus sense que sortís el mític Peter Moliner en algun lloc.
3: El Molinete.
2: El Molinete. I podia haver sigut Populous, podia haver sigut Black and White, podia haver sigut Theme Park, inclús.
3: Dungeon Keeper,
2: però no. Serà Fable, que el 2004 una de les coses que va fer va ser també doncs revolucionar una miqueta el sector de l'RPG més clàssic, més europeu o digue-li americà. L'RPG d'acció de Fable ens posava les mans d'un heroi en un món doncs, de fantasia, però teníem certes llibertats o certes particularitats que no totes van poder veure's a Fable 1, perquè com molt passa amb els jocs de Moliner, va prometre moltíssimes coses que no es van complir, per això va haver-hi un Fable 2 i després un Fable 3, i la veritat és que en general a la saga podies fer moltíssimes coses, entre les quals hi havia el fet de que tenies una reputació. I tu podies escollir si volies tenir una mala reputació o una bona reputació, si volies ser més malvat o si volies ser més bo, quin era el teu karma, com reaccionava la gent quan et veia, sortien corrents despavorits perquè eres el malvat de la regió o eres l'heroi, et feien estàtues o no et feien estàtues. I una de les coses que tenia Fable en general, la saga, és que la història era molt interessant, va ser potser un dels grans èxits per la Xbox 360,
1: i tant,
2: en aquell moment, que van sortir una miqueta doncs, amb exclusivitat per Xbox. I sobretot jo recordo a Fable 2 et podies casar, podies tenir cases i llogar-les i tenir contractes amunt i avall, podies tenir dona i criatures, podies casar-te, podies fer moltíssimes coses que anaven una miqueta a dir que no només has de matar gent, la relació de tu amb el teu entorn, tenir una casa, tenir un lloc i reaccionar-te amb els teus veïns també és important. I era una cosa que jo sempre que veig el Zelda i el Link entre les cases dels altres i comença a trencar porcelana buscant rúpies, dic, per favor, això és un delinqüent juvenil. I és l'heroi aquest. Doncs aquí, diguem-ne que això et portava certes conseqüències.
1: És el videojoc on tu vas portar un personatge i vam fer una secció, Albert?
3: No, ell era el World of Warcraft.
1: Ah, és veritat, que es deia... com es deia el personatge?
3: El Monforte.
1: No sé per què, ara l'he confós.
2: Haig de dir que aquí en el Fable 2, almenys, hi havia una opció en què podies fer-te estàtues de tu mateix. I podies fer diverses poses. I si feies la pose adequada en el moment en què, clac, et feien l'estàtua, doncs podies sortir així com fent-te una pedorreta, podies fer botifarra, podies fer coses i apareixies amb aquella estàtua doncs, al mig de la plaça del poble.
1: Déu-n'hi-do, aquest és un altre videojoc del Moliner que havia de sortir en algun moment en aquest programa. Ara anem a Alan Wake 2 del 2023, un país també que he tingut la sensació que és molt important en el món dels videojocs. Albert.
3: Doncs sí, i en aquest país, a la ciutat d'Espo, espero haver-ho dit bé, hi ha l'estudi de Remedy Entertainment, supermític aquest estudi.
1: De Finlàndia,
3: De Finlàndia, efectivament. I és l'estudi que va fer-se famós amb la saga de Max Payne, aquells videojocs que van introduir la càmera al Bullet Time, que portaves aquí personatge que saltava com a Matrix, no? I era molt xulo a començaments del segle XXI. Però després van treure una saga que a mi encara m'agrada més, que és Alan Wake. Aquest escriptor que ens situa en un món que és molt com una pel·lícula del David Lynch i també com una novel·la de Stephen King. I tenim un escriptor que és el protagonista d'una sèrie de jocs d'aventures i fa un parell d'anys va sortir el 2023 a l'Alan Wake 2, del qual sentim aquesta cançó. És que dintre del videojoc aquesta cançó té molta importància, és Herald of Darkness, d'una banda que es diu All Gods of Asgard, i aquesta cançó, quan sona al videojoc, és una de les escenes més impressionants que jo he vist mai a un videojoc. Estàs dintre d'un videoclip, literalment com dintre d'un videoclip, dintre de l'Alan Wake 2, I la cançó ha sigut molt, molt coneguda. El creador, això és un equip molt gran, no? Però diguéssim que el director creatiu guionista principal d'aquests jocs és el Sam Lake. És aquest home que, de fet, la seva cara és la cara del Max Payne. I la mateixa cara del creador li van posar la cara del Max Payne. I fins i tot quan li van celebrar els The Game Awards va sortir a ballar la cançó al davant de l'escenari amb un munt de ballarins i era com molt impressionant.
1: Molt bé, doncs aquest Alan Wake 2 de l'any 2023. I ara també un èxit internacional que es diu Castlevania Lords of Shadow del 2010.
2: Doncs sí senyor, Mercury Steam, del nostre amic i compatriota i veí de Palamós.
1: L'Enric,
2: exactament. Doncs Mercury Steam, tot i que l'estudi és de Madrid, arribava i posava un altre cop doncs, el nostre país al mapa en aquella època on pensàvem que ja quedava molt lluny això de l'era dorada de los 8 bits, no? Del videojuego espanyol. I de cop i volta, no només un estudi espanyol s'encarregava d'unes llicències més espectaculars de la història, com era Castlevania. de Konami. Joc que, a més, vam fer amb Kojima Studios a l'inici, doncs, per tant, en el primer joc, perquè van arribar a fer tres jocs de la saga Castlevania, dos per consoles a sobretaula i un que no sé si era Mystic Fate, que va ser per la Nintendo 3DS.
3: Mirror Fates.
2: Mirror Fates, exacte. Per la Nintendo 3DS. I és això, vull dir, espectacular. Vull dir, un joc que va tenir un gran èxit d'allò que es diu de crítica i públic, que van renovar una miqueta el concepte de Castlevania perquè venien de certs jocs de la saga, doncs, que havien punxat, havien sigut una miqueta fluix, i una miqueta el regeneren, li donen sang nova i el converteixen, això, en un gran èxit. Tornem a sentir de parlar de Konami, tornem a sentir de parlar, doncs, de Castlevania i, doncs, mira, fet per gent de casa, que arriba al primer lloc internacional i, sobretot, aquesta banda sonora de l'Òscar Araujo, que és absolutament espectacular.
3: En la Generació Digital vam tenir l'exclusiva del segon Castlevania Lords of Shadows.
1: Home, en un moment...
3: En un moment donat d'una entrevista, justament amb l'Òscar Araujo, que va sortir en alguns mitjans. Va ser curiós.
1: I que feia comentaris sobre aquest videojoc,
3: Sí, sí, feia, no?, comentaris sobre el primer Lords of Shadows, sí, i li vam preguntar sobre
1: la segona part.
3: Sí, i ahir va deixar anar que s'estava fent. I això
1: de fet, va dir una cosa així, com t'agrada la primera? Sí, doncs t'agradarà la segona. Una mica va ser així, no?
3: I això es va reproduir alguns mitjans espanyols i internacionals.
1: Sí, és veritat.
3: Per tant, exclusiva Generació Digital.
1: Sí, sí, sí. Dic, algun dia hauríem de fer aquests moments, no? Mira, el juliol, quan... El juliol farem 24 anys, 24 bits. Jo crec que ho hem de celebrar més que els 25 anys, no? Tinc la sensació.
3: Doncs sí.
1: Podríem fer algun programa especial de moments mítics viscuts pel Generació Digital i pel Game Over.
3: N'hi ha uns quants.
1: I tant que n'hi ha, sí. Escolta, estem arribant al final del programa. Ens queden dos videojocs per fer aquests 20. A veure què us semblen, oients. Aquest penúltim és el Little Nightmares, del 2017.
3: I desenvolupat per Tarsier Studios a la ciutat de Malmö, a Suècia. Uh-huh. Jo, en el meu cas, torno a Suècia, després de parlar del començament del Minecraft,
1: sí,
3: i en aquest cas a Malmö, per parlar d'aquest videojoc que també va ser bastant popular, Little Nightmares, uh-huh, un videojoc en dues dimensions, de terror, o amb un punt bastant terrorífic, inquietant, en el qual portàvem un nen, o una nena, no s'acabava de diferenciar gaire, petit, amb una mena de capeta, com una chubasquero de color groc, i estava dintre d'un entorn, això, molt terrorífic, molt inquietant, en el qual hi havia com unes criatures horribles per allà, i havies d'escapar. És la història d'un nen,
1: sí,
3: que ha d'escapar. I tenia una grandíssima ambientació i va esdevenir un èxit. La saga Little Nightmares, van fer la segona part, també Tarsier Studios. Fa poc va sortir la tercera, que ja no la van fer ells, perquè ells, aquest estudi, com us dèiem, de Suècia, acaba de publicar, justament fa poc, el Reanimal, un altre videojoc que va molt amb la línia de Little Nightmares i també està molt, molt i molt bé.
1: Molt bé, doncs arribem, oients, al darrer videojoc, el darrer videojoc d'aquests 20, que resumeixen una mica els videojocs que s'han fet a Europa i han estat importants pel món. És el The Witcher 3 de l'any 2015, Francesc.
2: Sí, senyor, de CD Projekt, un estudi, doncs, crec que de sobres conegut per tothom. Haguéssim pogut escollir Cyberpunk, per exemple, i The Witcher, la saga The Witcher, que ha sigut, a nivell dels videojocs, i no només més recentment per tot el tema relacionat, doncs, amb la sèrie de televisió, etc., doncs és una de les sagues de RPGs. Aquest sí que, apartant-nos del Kingdom Deliverance, no?, doncs hi ha molt més de fantasia que segueix la història, doncs, d'aquest personatge literari, que és el Witcher, no?,
3: el Geralt
2: de Rivia, buscant a la Ciri, la noia que una miqueta, doncs, se li ha promès, la té profetitzada, i que pot ser capaç de destruir el món, no? I molts, geopolíticament, hi ha molts regnes que estan a la recerca d'aquesta noia per treure una miqueta profit en un món on intervenen, doncs, des de personatges fantàstics i sers humans, i que també estan, doncs, en conflicte. És un món de l'escriptor Sapkowski, tota aquesta saga literària que no només ha representat perfectament doncs, tota la saga de videojocs de Witcher, sinó que quan es va fer l'adaptació per la sèrie de televisió, en molts casos se seguia més el que estava passant en els videojocs que no pas a les novel·les, cosa que també va fer doncs, que el protagonista que interpretava a Geralt de Rivia, doncs, que és un gran fan doncs, de les novel·les, no se sentís molt còmode i, de fet, acabés marxant inclús de la producció. The Witcher 3 doncs, ens presenta un món obert amb una gran quantitat de possibilitats. El teu personatge, tot i que es manté sempre com a Geralt, la veritat és que et permet molta llibertat en quant als diàlegs, en quant a les opcions, escollir una miqueta el teu camí i que això representi que té algun impacte, perquè moltes vegades, masses vegades, molts jocs que sembla que et donen un arbre d'opcions molt grans, al cap i a la fi vas a parar sempre al mateix lloc, perquè han decidit que la línia argumental ha de ser aquesta. Aquí, en canvi, doncs, tot i que no pots escollir ser vull ser bo, vull ser dolent, ets el mateix personatge, s'ha convertit realment en un dels jocs a nivell de disseny que no només ha triomfat més dintre del sector dels RPGs, no els JRPGs, sinó els RPGs normals, sinó que la gent està esperant candeletes una quarta part que s'està anunciant i sembla que aquest any, ja el 2026, tindrem un extra de The Witcher 3 preparant-nos ja pel The Witcher 4 en el futur.
1: Sir Francesc Xavier Blasco, Lord Albert García, moltes gràcies per fer aquesta nova edició europea del Generació Digital.
2: A tu.
1: Fins una altra. Gràcies també al Dani Jiménez, que és el control tècnic. El Generació Digital d'avui no s'ha acabat. Ens trobareu en digital quan vulgueu, a icat.cat/gd, però la ràdio no para mai. Continueu a la sintonia d'ICAT per escoltar un nou programa del Jazz Batussi, del Dani Nedó. Adéu-siau.

0: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Molt bona nit, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Benvinguts una vegada més a Jazz Batussi. Durant la pròxima hora navegarem per l'univers del jazz, recorrent els seus confins i les seves galàxies. El meu nom és Dani Nelo i us he preparat la selecció musical per aquesta nit. Aquesta setmana, sessió de nocturns d'ambient clàssic. Ens ho prenem amb calma i parsimònia i bascularem entre el pols tens del bebop i les balades de vellut amb nom de dona, entre la sofisticació del cool i la rauxa del swing. Arrenquem amb el saxo alt d'Art Pepper. Benvinguts a Jazz Batussi.

Wow, així sonava el saxo d'Art Pepper amb un clàssic del West Coast Jazz, Bernie's Tune. Aquest tema apareixia en l'àlbum Art Pepper Plus 11, que és un disc increïble amb arranjaments d'Artie Page, amb un bon personal a la secció rítmica, i per altra banda Art Pepper, que estava en boníssima forma surfejant damunt d'aquesta banda. El repertori, un munt de bop des de la perspectiva del cool. Art Pepper Plus 11, molt recomanable. Seguim ara amb un altre saxo, en aquest cas tenor, Yusef Lateef, ja sabeu, tot un favorit batussi, un saxofonista super compromès amb el seu instrument, amb el seu llenguatge, la seva recerca incansable per conèixer músiques d'arreu de tot el món, escales hindús, sons de l'Àsia, sons de l'Orient Mitjà, però sempre amb una mirada des del blues. El 1965 va gravar aquest Soul Sister.

Soul Sister, i així sonava de carnós i orgànic el saxo tenor de Yusef Lateef. I de favorit a favorit, ara fa molt temps que no fem passar el senyor Les McCann, i avui és un dia perfecte per fer-ho. Després de la seva faceta amb trio, que hem escoltat molt aquí, McCann es va anar obrint estilísticament i també va començar a cantar. Aparteu les criatures. En la seva etapa, en Verb va gravar perles com aquest, The Great City.

0: might be your town. Uh-huh. L.A. every day. That's my town. Yeah.
1: Entre crooner i soulman, amb un toc de blues, un còctel perfecte a la veu de Les McCann amb aquest The Great City. Bé, i a més, tocant el piano com els àngels. Genial, Les McCann. I ara seguirem amb el que segurament va ser el primer grup de bossa nova instrumental. Luis Carlos Viñas, al piano, Thiao Neto, al baix, i Edison Machado, a la bateria. Els tres van anar de gira als Estats Units, acompanyant diferents cantants brasilers, i allà, a Nova York, van gravar tres àlbums que van aparèixer el 1962 amb el segell Audio Fidelity i van tenir bastant recorregut. Estem parlant dels Bossa 3. Escoltem-los amb aquest Blues Walk.

la càrrega. Primer han sonat els Bossa 3 i després l'inconfusible saxotenor de Stanley Turrentine amb Trouble. Segueixes a la sintonia dedicat, això ja es va tossir, i avui no busquis novetats perquè ens estem recreant amb clàssics de la nostra discografia. Així que anem amb una altra veu que ha sonat de forma recurrent a les diferents temporades del Jazz Batussi, la veu d'Oscar Brown Jr. Avui el farem passar amb la seva versió de Janine.

Era la veu juganera d'Oscar Brown Jr. cantant Janine. El tema composat per Duke Pearson i que es va convertir en tot un estàndard, en versions de Cannonball Adderley, Eddie Jefferson, etc. Torna ara pel trompetista Clark Terry, que el 1964 es va marcar un disc increïble junt al saxo alt de Phil Woods i al saxo tenor de Ben Webster, Happy Horns. El programa inclou un tema que bàsicament és un duel entre la trompeta de Terry i la bateria de Walter Perkins. A veure què us sembla aquest Return to Swahili.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Superexpressiu, clar, Terry amb la seva trompeta, mai falla. Això era Return to Swahili. Anem ara amb el quartet del saxofonista Teddy Edwards, i en aquest cas l'escoltarem acompanyant un cantant que no hi ha hagut manera de saber qui era. El tema Me and My Lover apareix en una recopilació i no especifica enlloc qui canta. No és un tema que us canviarà la vida, però sí que us farà moure el peu. Això és Me and My Lover. Well, it's me.

Mare meva, els pianistes sempre han de donar l'última nota. Segueixes a la sintonia d'ICAT, això ja es Batussi, i ja saps que pots tornar a escoltar i compartir aquest i tots els capítols Batussi al podcast a ICAT.cat i a la superplataforma 3CAT. Escoltàvem el quartet de Teddy Edwards i després hem seguit amb el combo del baterista Chico Hamilton, el tema For Mods Only. I ara farem passar a un altre favorit Batussi, que fa temps que no escoltem, el cantant Mark Murphy. Al llarg de les temporades, doncs, hem anat picant d'aquí, d'allà, de la seva discografia, però sempre tornem al seu àlbum Ra, de 1961, que per nosaltres va ser, doncs, com un punt d'inflexió en la seva carrera. Avui tornem a sentir un tema, potser el més estrany o el més inclassificable d'aquest àlbum, pels arranjaments i també una mica per l'estructura de la cançó. Es tracta de Love.

Orlov era la veu de Mark Murphy del seu disc Ra. I ara seguirem amb un cornetista que, a part de ser un bon músic, de ser un bon intèrpret, va ser molt bon compositor. Junt al seu germà, que tocava el saxo alt, van marcar una època i van fer, per dir-ho així, avançar el llenguatge del jazz a final dels anys 50 i a la dècada dels 60. Parlem, com no, de Nat Adderley. Avui l'escoltarem junt a Junior Mans i Kenny Barrell amb aquest Fufu.

Des del seu disc Little Big Horn era Nat Adderley amb Fufu. I ara seguirem amb una veu femenina que ens entrarà de meravella. Parlem de Nancy Wilson, que el 1966 va gravar Nancy Naturally, una bona, bona col·lecció de temes arranjats i dirigits pel trompetista Billy May. Un dels temes, una de les gemes que hi apareix, és el clàssic del blues composat per Willie Dixon, My Baby.

Uau, plat combinat. Primer hem sentit a Nancy Wilson amb Mad Baby i després ens hem desfet de gust amb la trompeta de Clark Terry, que, com dèiem abans, no falla mai. I avui ens tocava aquest I Want a Little Girl. Manyacs, el barman ens posa l'última copa. Hem de marxar. I per fer-ho, escoltarem el trio de Franco Nimondo acompanyant la veu de Lynn Marino amb aquest Feeling Good.

0: Jazz Batussi, amb Dani Nelo.
1: Noies, nois, nois, noies, això s'acaba, no hi ha temps per més. Avui hem tingut retrats de fum. Espero que us hagi agradat. El meu nom és Dani Nelo i, com sempre, serem aquí el proper diumenge, al mateix lloc, a la mateixa hora, amb més música i històries. I recordeu, deixeu que el jazz entri a casa vostra.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marín.
4: You and me, we're the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra el...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICA.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.